0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a violoncel i orquestra en si menor, opus 104 d'Antonín Dvořák, en la versió de Mieczysław Rostropowicz, violoncel, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, sota la direcció de Herbert von Karajan.

0: Mieczyslaw Rostropowicz, violoncel i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, sota la direcció de Herbert von Karajan, ens oferien el concert per a violoncel i orquestra en si menor, opus 104 d'Antonín Dvořák.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Sentim ara els pianistes Rafael Terroni i Vadim Pisman interpretant la partita per dos pianos, opus 5B, de Howard Ferguson.

Hem sentit la partita per dos pianos, opus 5B, de Howard Ferguson en la versió dels pianistes Rafael Terroni i Vadim Pisman.

De Georg Philipp Telemann sentirem el concert en la menor, catalogat amb el número 51A1, en una versió per a oboè, corda i continu, a càrrec de Martin Stadler, oboè, i el conjunt L'Stagione, que dirigeix Michael Schneider.

0: Martin Stadler, oboè, i el conjunt L'Estat Jone, sota la direcció de Michael Schneider, ens oferien el concert en la menor de Georg Philipp Telemann en la versió per a oboè, corda i continu.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Us convidem ara a sentir la sonata en la menor Arpeggione d'Oig 821 de Franz Schubert. Ens acompanyen Lluís Claret, violoncel, i Alain Planés, piano.

Hem sentit la sonata en la menor Arpeggione d'Oig 821 de Franz Schubert en la versió de Lluís Claret, violoncel, i Alain Planés, piano.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: La nostra selecció continua amb els Inspiel en un acte, l'empresari teatral, Kehel 486 de Wolfgang Amadeus Mozart. El centrem en la versió de la soprano Magda Nador, que farà de Madame Hertz, la soprano Christina Lackey serà Mademoiselle Silberklang, Thomas Hampson el centrem en el paper de Monsieur Vogelsang i Harry van der Kamp serà Boof i els acompanyarà l'orquestra de cambra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Nikolaus Harnoncourt.

Acabem de sentir els Inspiel en un acte, l'empresari teatral Kegel 486 de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets han estat la soprano Magda Nador, en el paper de Madame Hertz, Christina Lackey era Mademoiselle Silverklang, el tenor Thomas Hampson era Monsieur Vogelsang i el baix Harry van der Kamp el sentíem en el paper de Buff. Els acompanyava l'orquestra de cambra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Nikolaus Harnoncourt.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la fantasia escocesa per a violí i orquestra en mi bemoll major, opus 46 del compositor alemany Max Bruch. Sentim Itzhak Perlman, violí, i l'Orquestra Filarmònica d'Israel sota la direcció de Zubin Mehta.

0: S'acaba aquí la fantasia escocesa per a violí i orquestra en mi bemoll major, opus 46, que Max Bruch va dedicar a Pablo de Sarasate i que va estrenar, però, Josef Joachim. Nosaltres hem sentit la versió d'Itzhak Perlman violí al costat de l'Orquestra Filarmònica d'Israel sota la direcció de Zubin Mehta en un enregistrament de l'any 1988.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuarem amb la Simfonia per corda número 7 en re menor de Felix Mendelssohn en la versió del Concerto de Colònia dirigida per Werner Erhardt.

0: sentit la Simfonia per corda número 7 de Félix Mendelssohn, interpretada pel Concerto de Colònia, dirigit per Werner Erhard.
1: Catalunya Música.
2: Continuarem la nostra programació ara sentint les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge, una obra de l'any 1946 sobre textos d'Alberti, Luján, Guillén i Pareda Valdés. Sentim-ne la versió de Barbara Hendricks, soprano, i Love Derwinger, piano.

0: Hem sentit les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge en la versió de Barbara Hendricks, soprano, i Love Derwinger, piano.
1: Nocturn. A Catalunya Música us convidem a sentir el concert per piano número 3, en mi bemoll major, de John Field. Els intèrprets seran Andreas Staia, pianoforte, i el concerto de Colònia, dirigit per David Stern.

0: Acabem de sentir el concert per piano número 3 amb mi bemoll major de John Field en la versió d'Andrea Gestaia, pianoforte, i el concerto de Colònia dirigit per David Stern.
1: Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música i ara continuem sentint la sinfonia número 103 en mi bemoll major, el redoble de timbal de Franz

0: Fins aquí la sinfonia número 103 en mi bemoll major, el redoble de timbal de Franz Joseph Haydn. N'hem sentit la versió dels London Classical Players dirigits per Roger Norrington.
1: Catalunya Música.
2: A continuació us convidem a sentir la sinfonia simple Opus 4 de Benjamin Britten, interpretada per la Sinfonieta de Bournemouth, dirigida per Ronald Thomas.

0: Hem sentit la Sinfonia Simple, opus 4, de Benjamin Britten, interpretada per la Sinfonieta de Bournemouth, dirigida per Ronald Thomas.
1: Catalunya Música.

0: Quelle aventure, una cançó del cicle La Courte Paille, FP 178 de Francis Poulenc. Sentíem Sophie Carthoiser, soprano, i Eugène Asti, piano.
1: Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música.

El conjunt instrumental Europa Galante, que dirigeix Fabio Biondi, interpreta la versió que ara us oferim del Concerto Grosso número 6 en fa major del recull opus 6 d'Arcangelo Corelli.

0: Manera de començar el dia a Catalunya Música.
1: La recerca del Sant Graal ha estat, en la cultura occidental, font de moltes llegendes, mites i creacions artístiques. Chrétien de Troyes, un poeta del segle XII, va escriure obres sobre el cicle artúric, com aquest lament d'amor qui m'a tout lu à moi.

0: Juan Francisco Sanz Beu i la Capilla Antigua de Chinchilla, sota la direcció de José Ferrero, ens oferien aquest lament de Mo Kimatulu Amoa del poeta del segle XII, Chrétien de Troyes.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: El recull de concerts per a violí Opus 8 d'Antonio Vivaldi es coneix amb el nom Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione. En aquest recull hi trobem els cèlebres concerts que descriuen les quatre estacions de l'any i us en proposem a continuació el número 2, l'estiu, interpretat pel conjunt Europa Galante que des del violí dirigeix Fabio Biondi.

0: El concert que ara sentíem és el concert número 2 del recull Opus 8, Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, d'Antonio Vivaldi. És l'estiu. Aquest concert per a violí, corda i baix continu en la tonalitat de sol menor, catalogat per Riom amb el número 315, que Fabio Biondi interpretava en la part solista de violí, tot dirigint també el conjunt Europa Galante.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Música vocal de la primera meitat del segle XVII. Per continuar la nostra programació, sentirem el madrigal «E partito il mio bene» de Giovanni Valentini, un madrigal publicat a la col·lecció «Musiche concertate» l'any 1619 a Venècia. Ens acompanya la Capella Ducale i el conjunt Música Fiata de Colònia sota la direcció de Roland Wilson.

0: S'acaba aquí el madrigal E partito il mio bene, que pertany a la col·lecció Musiche Concertate de l'any 1619, música de Giovanni Valentini, interpretada per la Capella Ducale i el conjunt Musica Fiata de Colònia, sota la direcció de Roland Wilson.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: La nostra programació continua avui amb el tono A que llore me obligan finezas de amor de Miguel de Irízar i Domenzain, un músic que va viure la segona meitat del segle XVII. Sentirem la versió que en fa el Nova Lux Ensemble dirigit per Josep Cabré.

0: A que llore me obligan finezas de amor. Aquest és el tono de Miguel de Irízar i Domenzain, que ara sentíem, interpretat pel conjunt Nova Lux Ensemble, dirigit per Josep Cabré.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir un lit del recull sis poemes de Köhler, d'Hugo Wolf. És el que porta per títol Das Köhler Weib ist trunken, la dona del carboner està beguda. És un lit sobre text de Gottfried Keller. Marie Weben, soprano, i Sholto Kinoch, piano, ens l'ofereixen en aquest enregistrament del 2011.

0: Mary Bevan, soprano, i Shel Tokinok, piano, ens oferien el lead de Schuller 5 Istrunken, La dona del carboner està beguda, del recull Sis poemes de Keller, obra d'Hugo Wolf.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: El quintet de corda en mi bemoll major, opus 27, número 4, de Luigi Boccherini, un dels seus quintets amb dos violoncels, és el que sentirem a continuació aquí a Catalunya Música, amb el quartet Boccherini i Anier Bilsma com a segon violoncel·lista.

Sentíem el quintet de corda en mi bemoll major opus 27 número 4 de Luigi Boccherini, interpretat pel quartet Boccherini, ampliat amb Vanier Bylsma com a segon violoncel·lista. La gravació era del 1990.

Ibn Battuta és el nom d'un viatger, explorador i erudit musulmà berber del segle XIV. Els seus viatges el van portar a recórrer una distància que supera la del seu contemporani Marco Polo. D'Ibn Battuta sentim la pregària La cúpula de la roca, amb la Capella Reial de Catalunya i el conjunt Hesperion 21, sota la direcció de Jordi Savall.

0: És la pregària La cúpula de la roca del viatger, explorador i erudit musulmà berber Ibn Battuta, música del segle XIV que sentíem interpretada per la Capella Reial de Catalunya i el conjunt Hesperion 21 sota la direcció de Jordi Savall.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir l'arabesca per a piano en do major, opus 18, del catàleg de Robert Schumann. Maurizio Pollini va gravar la versió que us oferim avui l'any 1987.

0: Aquesta era la versió de Maurizio Pollini de l'Arabesca per a piano en do major, opus 18, de Robert Schumann.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir un dels madrigals del llibre quart de Carlo Gesualdo, Príncep de Venosa. És el madrigal Cor mio de non piangete, publicat a Ferrara l'any 1596. Ens acompanya el conjunt Delizie Musiche, que dirigeix Marco Longini.

0: És el madrigal Cor mio de non piangete del llibre quart de Carlo Gesualdo, publicat a Ferrara l'any 1596. Sentíem el conjunt Delizia Musicae que dirigeix Marco Longini.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: La música que podreu sentir a continuació aquí a la nostra sintonia és de Giovanni Valentini. Es tracta del madrigal Eco Vicine, un madrigal publicat a Venècia el 1619, que sentirem en la versió de la Capella Ducale i el conjunt instrumental Musica Fiata de Colònia, dirigits per Roland Wilson.

0: El madrigal que sentíem, Ecco Vicine, és del compositor Giovanni Valentini i us l'hem ofert en la versió de la Cappella Ducale i el conjunt Musica Fiata de Colònia, dirigits per Roland Wilson.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Música de Dmitri Shostakovich per continuar la nostra programació. Sentim la suite de jazz número 1, una obra composta l'any 1934 i que consta d'un vals, una polca i un foxtrot. Ens acompanya la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Ricardo Celli.

0: S'acaba aquí la suite de jazz número 1 que Dmitri Shostakovich va compondre l'any 1934. Hem sentit el vals, la polca i el foxtrot en la versió de la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam sota la direcció de Riccardo Celli.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: La següent proposta que us fem avui aquí a Catalunya Música és la de l'audició d'una de les àries de l'òpera Ario Dante de Georg Friedrich Händel, Scherza infida in grembo al drudo. Són les paraules amb les quals comença aquesta ària de l'acte segon de l'òpera que interpreta el tenor Rolando Villazón en el personatge d'Ario Dante amb els Gabrieli Players dirigits per Paul McCreesh.

0: L'ària que acabem de sentir és de l'acte segon de l'òpera Ariodante de Georg Friedrich Händel. Rolando Villazón la interpretava amb els Gabrieli Players que dirigeix Paul McCreesh.
1: Obertura. La playlist clàssica Cobra el matí a Catalunya Música.
2: Ens situem ara a l'Anglaterra del segle XVI per sentir música de Christopher Tye. És la peça Sit Fast per a consort de violes. Ens acompanyen Jordi Savall, Eunice Brandau i Sergi Casademunt.

0: Jordi Savall, Eunice Brandau i Sergi Casademunt ens oferien aquesta peça Sit Fast per a consort de violes, música de Christopher Tai.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música. Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta.

0: Bon dia, són les 9, avui és dimarts 7 de juliol.
1: A Catalunya Música comença Tots els matins del món, versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bertroli.
2: Molt bon dia a tothom, us saludem des de Catalunya Música en directe per acompanyar-vos en aquest matí de juliol. Xavier, i com començarem en aquest segon programa?
0: Mira, Rosa, fa molta calor, però molta, i començarem a l'ombra del Lledoner, on trobarem les recomanacions musicals que ens deixa cada dia en Raimon Colomer.
2: I el Joan Vives ens portarà a la seva La Vivespèdia.
0: I saludarem l'Eulàlia Benito, que ens presentarà el concert del dia.
2: Arribaran els petits grans oients de l'Ester Plana.
0: I avui ens acompanyaran dos Víctors. El Víctor Medem, director de l'Auditori de Barcelona, i Víctor García de Gomà, director artístic del Gran Teatre de Liceu. I us preguntareu, per què dos Víctors al Tots els matins del món versió estiu? Doncs per presentar-nos els dos concerts a la platja, que com és tradició es faran demà i demà passat a la platja de Sant Sebastià de Barcelona i que podreu seguir en directe a Catalunya Música.
2: I per acabar el programa, a 3:15 li preguntarem al David Guzmán què és un llibre arpegiat.
0: Quina curiositat, això,
2: a veure
0: del llibre
2: què dirà.
0: Arpegiat. Sigueu tots benvinguts a Tots els matins del món, versió estiu.
2: Comencem. Són les 9 i un minut i som a l'estudi 14 de Catalunya Música.
0: I d'aquí no ens mourà ningú durant aquest mes de juliol. Tinc tres notes aquí al costat i tres peces musicals ens esperen.
1: A l'ombra del Lledoner, amb Raimon Colomer.

0: Molt abans de fer-se famós amb el llegendari Trinat del Diable, Giuseppe Tartini ja havia revolucionat la tècnica del violí.
1: I els seus concerts combinen virtuosisme i elegància, sense perdre mai la claredat del discurs. Una música que continua transmetent una sorprenent sensació de frescor.

0: Era el primer moviment del concert per violí en fa, opus 1, número 5, de Giuseppe Tartini, amb l'Elizabeth Wolfish violí, el Raglan Baroque Players, i la direcció és del Nicholas Kremer. I anem, Xavier, si et sembla, a la segona nota musical. La tenim preparada?
1: Jo veig aquí una nota on en Raimon ens ha deixat escrit: és ben sabut que Béla Bartók va recórrer desenes de pobles i masies de Transilvània amb una llibreta, un llapis i un fonògraf per recollir milers de melodies tradicionals.
0: Les danses populars romaneses neixen d'aquella feina de camp i conserven tota la força, el ritme i l'autenticitat de la música popular de l'Europa oriental. Tanqueu els ulls i deixeu-vos endur per aquesta música.

La dansa del bastó de les danses populars romaneses de Béla Bartók, interpretada pel pianista Zoltán Kocsis. I la tercera peça, Rosa, que ens ha seleccionat en sí. Raimon Colomer en aquest primer bloc de la seva selecció musical, ens porta fins a Bach.

0: Bach tenia un talent únic per convertir la música en diàleg.
1: I en aquest duet, que ara sentirem, les dues veus protagonistes s'entrellacen amb una naturalitat extraordinària. I l'oboè obligat les acompanya amb una delicada exquisidesa, talment com si volgués participar de la conversa.
0: És un d'aquells moments màgics en què la bellesa sembla sorgir sense cap esforç.

0: Déu, has actuat bé. El duet de la cantata Cristians graveu aquest dia de Johann Sebastian Bach, interpretada per la soprano Caroline Sampson i el baix Sebastian Noack, amb l'orquestra del Col·legium Vocalet de Gant i Philipp Herrebeige.
1: Catalunya Música.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Temps de música. Temps d'estiu. Tots els matins del món. Versió estiu.
4: I en aquesta versió d'estiu de Tots els matins del món, obrim una nova entrada de la nostra particular, la Vivespèdia.
3: La Vivespèdia, amb Joan Vives.
4: Benvingut, Joan Vives.
5: Bon dia, Rosa, Xavier.
4: Està content, ell ja arriba content.
5: No, és que cada cop que sento això de Vivespèdia,
4: penso, gràcia.
5: Sí, no? El Vives ve a peu, no?
0: Exacte. Una mica, sí. Però ve a peu i amb coneixement, eh?
4: Home,
0: amb molt de coneixement, perquè, Joan, avui... què? Quin contrast vols posar sobre la taula?
5: Sí, ja sabeu que això va una mica de binomis. Ahir vam parlar de les notes, del sistema que ja feien servir els mesopotamis i els grecs de les lletres, ABCDE, de l'alfabet, i després com Guido d'Arezzo ho canvia pel do, re, mi, fa, sol, la, si. Doncs avui, seguint una mica en aquesta línia, us parlaré del forte i el piano. És a dir, aquí lo divertit seria, això és forte... i això seria piano, no? I hauríem acabat la secció.
4: Ja està, podem marxar.
5: Anem a comentar coses curioses. Per exemple, piano, en italià, de fet, no vol dir suau, vol dir pla. O sigui, forte. I, a més, això és com, si ho analitzem des d'una perspectiva actual, quan mirem les freqüències en els programes d'àudio dels ordinadors, veiem que quan un so és fort, la ona és molt ampla, i en canvi, quan és molt suau, la ona és molt plana. O sigui, que realment, qui va començar a fer servir aquesta expressió era com visionari, no? Però aquí la gràcia és que parlar

0: de fortis i de pianos, en definitiva, és parlar de la gestió dinàmica del so. I això és una cosa que sempre ens agrada, perquè si ahir dèiem que d'alguna manera la música és com parlar però amb so, potser ho vam dir-ho a micro tancat, doncs el forte i el piano forma part de les inflexions que fem tots. Recordeu quan anàvem al col·le que ens deien quan hi ha una coma al final hem de tirar cap amunt. La casa blava, cap amunt, que està al mig del bosc, cap amunt, és molt bonica, punt. Doncs una mica això, aquesta regulació dinàmica és el que intenten buscar els compositors. Potser la pregunta més interessant és quan això es produeix per primera vegada. Clar, és molt difícil saber-ho perquè, potser ja els músics ja ho deien, aquí has de tocar fluix, aquí has de tocar fort, però com que no està escrit, no ho podem documentar. Aleshores, la primera partitura, fins que es demostri el contrari, en la que el compositor, que es deia Giovanni Gabrieli, que era venecià, que es va publicar el 1597, la primera vegada que s'indica en un moment concret pian i en un altre forte és una de les seves sonates que les feia servir en els usos musicals de la Basílica de Sant Marc de Venècia, quan posaven els músics amb doble cor, és a dir, partits en dues bandes, a banda i banda del cor de la Basílica. Sí. Si mai torneu a Sant Marc o si la recordeu de memòria, sabeu que aquests cors estan elevats, estan per sobre de l'altar i això sí, amb una acústica nefasta. Però en qualsevol cas hi ha una indicació dinàmica. I ara el que farem serà sentir aquesta sonata, no la sentirem amb instruments originals, la sentirem amb instruments moderns, però sí que em permetré de demanar-li al Pau, amb el vostre permís, sí, que m'obri el micròfon en el moment en què hi ha la indicació piano, a veure si els músics que toquen el fan o no.
1: La respecten o no.
0: Aquí.
1: Molt bé.

0: Per tant, Joan, el teu veredicte quin és? La secció de metall de l'Orquestra Simfònica de Chicago respecte a les indicacions? A veure...
1: Sí, sí, està clar, ho heu pogut sentir.
0: Sí, sí.
2: I permeteu-me dir una cosa, eh? El Joan ha anat seguint la interpretació de l'orquestra amb la partitura, sí, sí, i marcant els moments del forte i del piano.
0: Exacte,
2: eh?
0: Exacte.
1: No, més que res, perquè més enllà de la interpretació que es faci, saber quina era la voluntat de Gabrieli.
2: Exacte.
0: Perquè potser, en realitat, Gabrieli va posar aquestes primeres indicacions perquè no... Potser no es devia respectar o què, abans, les interpretacions anteriors.
1: Aquí entrem al terreny de l'especulació. Hi havia molta praxi d'ofici. I és a dir, que no creiem que el 1597 fos la primera vegada que algú es llevés dient hem de fer forts i pianos. Segurament ja era una cosa prèvia, no? Però, clar, la història, ja sabeu, sobretot a nivell científic, que es construeix a partir de la informació clara i concisa. Podem, avui a YouTube podem fer un canal i inventar-nos el que vulgueu i explicar el que ens doni la gana, però si volem ser una mica rigorosos, hem de cenyir-nos, doncs, a tot aquest tema. Però el món dels forts... perdoneu, i dels pianos, doncs és un món extraordinari. I aquí hi ha un instrument que en ell mateix ja ens hi mostra tot aquest món, que és el fortepiano, o, en paraules més modernes, el pianoforte o simplement piano. És un instrument que va inventar Cristofori a finals del segle XVII a Florència i que el va anomenar així Gravicembalo col piano e il forte, precisament perquè en ell mateix podia tenir aquesta ductilitat dinàmica. Podia fer forts, podia fer pianos, i aleshores això era un món que s'obria a la interpretació. Clar, és molt interessant anar resseguint els compositors al moment de la frontera. Per exemple, Mozart o Haydn, en quin moment escriuen per clave i en quin moment es passen al piano.
0: Sí, sí.
1: Llavors, clar, com ho podem saber? Hi ha una dada molt interessant, que és quan en la partitura comencen a posar indicacions dinàmiques. O sigui, jo què sé, bajen a les seves partitures, no posa fort i piano, perquè ell escriu per clavecí. No escriu ni un sol compàs original per piano Bach, no? Llavors, per tant, no necessita posar forts i pianos, però Haydn i Mozart sí. I, per exemple, Haydn, quina és la primera obra on hi trobem indicacions de forte i de piano, que vol dir que és la primera obra que escriu al damunt d'un forte piano? Aquesta.

0: Aquest és el fortepianista Joan Christian Besidhund, qui ens mostra aquestes noves exigències, no?, dinàmiques que ens deies de Joseph Haydn en aquesta sonata en do menor. Però, Joan, en aquella època, estem parlant del 1771, no?, finals del segle XVIII, el clavecí era encara un instrument vigent.
1: Sí, sí, sí, sí. Ostres, molt interessant aquesta reflexió, perquè hi ha un moment com una mica el que ens va passar, recordareu, als anys 90.
0: Sí.
1: Aquí a la redacció de la Corporació de les Emissores, sí. Catalunya Ràdio, sí. Catalunya Música, teníem els primers ordinadors i encara teníem màquines d'escriure Olivetti. I llavors això es va mantenir, curiosament, durant un temps, fins i tot després de les guerres napoleòniques, que és quan ja tots diríem, no, el clavecí havia desaparegut, encara no del tot. I tenim una prova, i és que quan Beethoven, Beethoven publica la sonata patètica o la sonata clar de lluna, a la portada de la primera edició diu per el clavecí o pel piano. Dius, com? Beethoven amb clavecí? Sí, sí, l'editor d'aquell moment dona l'opció. Per tant, si ho toquem amb clavecí, perdem tota la dimensió dinàmica, els forts i els pianos. Heu sentit mai, per exemple, la sonata patètica, el tercer moviment, tocat amb clavecí?

0: Home, realment és sorprenent sentir aquesta versió, sentint la clavecinista Huguette Guillemy-Jolyà interpretant el tercer moviment de la sonata número 8, Patètica. Han desaparegut, Joan, tots els efectes de forte i piano indicats a la partitura.
1: Sí, esclar.
0: On són?
1: Clar, perquè...
0: Tot, o sigui, és igual.
1: Aquesta noia toca molt bé.
0: Home, esclar.
1: Però, esclar, no, l'instrument, ja sabeu, el clavecí, per molt que apreti, és
2: no
1: més
2: fort. No li permet.
1: L'única cosa que sents és com la fusta de les tecles. Exacte. Pica sota, però no atreus més intensitat. Però, mira, la primera edició, si volem ser puristes, diu que es pot tocar amb clavecí o amb piano. Per tant, Ángeles Castilla, que deien abans.
2: I vols acabar amb una obra que també percebrem aquest contrast, no?
1: Vull acabar amb una obra que ens permet dimensionar el piano ja no com a un instrument de corda percutida, sinó directament de percussió. Que això és una discussió, que si el piano és de percussió, si no és de percussió... Mira, us poso la música d'una alumna de Shostakovich, que es deia Galina Usvolskaya, que va escriure diverses sonates, i aquí veureu com el piano està tractat com si fos simplement un instrument de percussió. Amb això m'acomiado.
0: Molt bé.
1: Ens retrobem demà.
2: Demà, aquí.

0: estiu per escoltar sense pressa. Tots els matins del món. Versió estiu.
1: I sense pressa, però també sense pausa, arribem a 10:15 i un minut i continuem a Tots els matins del món, versió estiu.
0: El concert del dia amb Eulàlia Benito.
2: I si ahir va ser la Montse Aguilera qui ens portava el concert del dia, avui arriba el concert del dia de la mà i amb la veu de l'Eulàlia Benito. Eulàlia, benvinguda.
3: Bon dia i bona hora.
2: El d'avui és un concert, podríem dir, d'intercanvi, també.
3: Sí, això vol dir que és un concert que prové de la UER, perquè Catalunya Música en forma part des del 2009. Hem de dir que els concerts que emetem a Catalunya Música provenen o bé de la producció pròpia, aquests concerts que enregistrem, enregistra l'equip de Catalunya Música amb en Josep Aymí i Marc Urrutia al capdavant, que concerts que enregistren doncs, els festivals i cicles de tot Catalunya. I després hi ha els concerts d'intercanvi amb emissores públiques que formen part de la Unió Europea de Radiodifusió. I aquest, en concret, el que sentirem avui, el van registrar la ràdio danesa l'abril del 2025 a l'Església de la Trinitat de Copenhagen. És un concert de Setmana Santa i és el que emetrem avui a les 8 del vespre.

0: Eulàlia, un concert coral, no?, de l'Ars Nova Copenhagen, i percebo una qualitat, vaja, extraordinària, eh?
1: Sí. Mira, és un conjunt vocal danès especialitzat en l'obra coral polifònica del Renaixement i en la nova música vocal. Mm. Per això, en aquest concert que sentirem, presentaran un diàleg entre música antiga i música del segle XXI. Després en parlem. Vull dir aquí que hi ha molts cors que s'han centrat en la música antiga i que darrerament també inclouen el seu repertori música de nova creació. Són cors que busquen el so transparent i cristal·lí de les veus, i aquesta és la missió que requereix també la música coral contemporània. Una emissió sense artificis vocals, on les proeses tècniques han de sonar com si es cantessin allò amb tota la facilitat del món, malgrat la dificultat.
0: Ara t'anava a dir que sembla molt fàcil cantar això, però realment...
1: Quan... No, gens.
0: Exacte,
1: gens,
0: no?
1: Gens fàcil. Aquí comprovareu la puresa i la precisió de les veus d'aquest cor Ars Nova Copenhagen, que són, doncs, això, veus estables i allunyades de qualsevol exhibició gratuïta. Tot això fa que l'audició sigui una experiència del tot confortable, malgrat, com deia, la dificultat, eh? Ja ho veurem, perdó, amb les obres que sentirem més tard, eh? Pel que fa a aquest cor, encara, dir-vos que el va fundar el compositor Bo Holten el 1979, o sigui que ja té uns quants anys. I a més d'ell, l'han dirigit Tamás Veto, Paul Hillier, que va ser el baríton i fundador del famós The Hilliard Ensemble dels anys 90, i també va dirigir o dirigeix Theatre of Voices, i el cor que sentirem, Ars Nova Copenhagen, actualment des del 2024, la directora n'és Sophie Janin, que ha dirigit també diversos cors de la Metris de Radio França, cors amateurs, però també ha dirigit el cor de Radio França i dirigeix encara els BBC Singers. La plantilla d'aquest cor, l'Ars Nova Copenhagen, és de 12 cantants, 3 sopranos, 3 contralts, 3 tenors i 3 baixos, que és la plantilla més comuna d'un cor mixt. I ara, bé, el sentim en una obra que té 500 anys, una de les figures més significatives del Renaixement, Giovanni Pierluigi de Palestrina, va compondre aquest Stabat Mater a 8 veus per doble cor, i és una representació del dolor de Maria a la creu.

0: Aquest és un concert de Pasqua amb obres de, com hem dit, Palestrina, de William Barr, de Holmboe, de Nico Malley. Eulàlia, a la fitxa tècnica hi veiem noms de compositors molt allunyats en el temps.
1: Música del Renaixement i obres de creació contemporània. Un diàleg entre dues èpoques allunyades, però que ens mostra com la música vocal sempre té alguna cosa a dir sobre la tristesa i l'esperança del període pasqual. Recordem que és un concert de Setmana Santa. El títol del concert prové de l'obra No Resting Place, sense lloc de descans, del compositor estatunidenc Nico Malley. Després en sentirem un fragment, però primer repasso breument el programa, la fitxa tècnica. Aquesta obra de Nico Malley sonarà entre peces d'altres compositors actuals, com són Caroline Shaw, una compositora molt prestigiosa estatunidenca, Vagn Holmboe, que serà la veu nòrdica del programa, és un compositor danès, i el britànic Roderick Williams. Les obres d'aquests compositors de l'actualitat dialogaran amb l'obra històrica de Palestrina, Byrd i Cardoso, grans representants de la polifonia romana, anglesa i portuguesa. I la mostra més destacada d'aquesta combinació serà la interpretació que fan d'una partitura contemporània basada en l'obra d'un compositor del Renaixement. He de dir que al concert, el cor Ars Nova Copenhagen interpreta les dues peces seguides i nosaltres a l'edició que hem fet pel vespre ho respectem, però ara ho podem desgranar i primer sentirem l'Ave Verum Corpus de l'anglès William Byrd, aquest compositor que, tot i que va néixer en un entorn anglicà, va simpatitzar amb el catolicisme i va compondre obres com aquesta, comparable a la música de Palestrina. Pareu bé l'orella perquè és la peça que servirà de referència per la següent.

0: Aquest era l'Ave Verum Corpus de William Barthes. I Eulàlia, ens deies que a continuació sentirem una obra que s'hi inspira.
1: És l'homenatge modern a aquest compositor del Renaixement. L'Ave Verum Corpus, reimaginat. Aquí el compositor britànic Roderick Williams interpreta l'obra de William Barthes, reunint els seus fragments preferits de l'original en una versió completament nova. Què fa Williams? Doncs reflexiona i, com ens diu en el títol, reimagina el món sonor de Bird. I si el motet original que sentíem ara era per quatre veus, ara Williams hi arriba a desplegar fins a 12 veus. 12 veus que creen efectes i ambients sonors amb les seves combinacions. Fixeu-vos aquí que tot el concert és a capella i afinar aquestes obres del segle XXI extremadament difícils i sense suport instrumental és una prova més de la tècnica i la musicalitat dels cantants i de la directora.

0: Eulàlia, recapitulem. Nom del concert i a quina hora podem sentir a Catalunya Música aquesta autèntica meravella?
1: No Resting Place és el títol del concert que prové de l'obra que sentirem al final del concert de Nico Malley, 25 minuts de música a capella. Molt interessant, no us ho perdeu. El concert serà a les 8 del vespre.
0: Moltes gràcies, Eulàlia.
1: A vosaltres.
2: Us esperem a l'Eulàlia Benito,
0: dijous.
2: Demà passat.
0: Dijous,
2: efectivament.
0: Sí.
2: Molt bé, fins ara.

0: Ara mateix són 9:45. Canviem completament de registre.
1: L'estiu sona a Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu.
0: En efecte, l'estiu i les vacances ens ofereixen una oportunitat única per compartir en família la cultura i la música. I a Tots els matins del món, versió estiu, no ens ho volem perdre.
2: Per això, cada setmana l'Esther Plana ens farà propostes musicals per gaudir amb els infants. Esther, bon dia.
3: Bon dia.

0: Petits grans oients, amb Esther Plana.
1: Encetem exacte la primera secció de Petits grans oients, doncs. Què ens portes, Esther, avui?
2: Avui us porto diferents concerts i esdeveniments que podem gaudir aquesta setmana amb els més petits de casa. El problema és que la majoria de programacions d'auditoris, teatres i sales de concert acostumen a oferir la seva programació estable per a públic familiar de setembre a juny, per tant, ja no n'hi ha, però això no vol dir que no puguem fer música en família. Comencem per un lloc especialment actiu pel que fa a l'oferta cultural familiar, el CaixaForum. En aquest cas, em refereixo al de Barcelona, perquè demà, 8 de juliol, ens proposa el que han anomenat una nit de veu i ritme. Es tracta d'un cicle que se celebrarà a la tarda i al vespre amb concerts, tallers i experiències al voltant de la veu, el cos, la percussió i la música compartida.
3: I quines propostes hi podem trobar en aquesta nit de veu i ritme? És, podríem dir, un esdeveniment exclusivament per famílies o, en realitat, per exemple, en Xavier i jo hi podem anar, també.
2: Hi podeu anar.
3: Xavier, apunta't que ja anirem.
2: Exacte. No és una proposta familiar com a tal, està oberta a públics molt diferents i la programació ho demostra amb concerts de blues rural, improvisació o beatbox, per exemple. Si anem amb infants, hi ha dues propostes que no ens podem perdre. La primera és un taller de percussió corporal a càrrec de l'educadora social i musicoterapeuta Lu Arroyo.
1: Percussió corporal, per tant, aquí es tracta de fer música amb tot el cos, no? I sobretot de no ser només espectadors.
2: Totalment, així. Mans, peus, moviment, ritme, memòria, escolta i coordinació. La percussió corporal és una manera molt directa i molt accessible de fer música perquè no cal portar cap instrument, el portem posat. I això, doncs, la converteix en una activitat molt bonica per compartir entre grans i petits.
3: I quan es pot fer aquest taller?
2: En aquest cas serà demà, 8 de juliol, en tres horaris, a 7:45 del vespre, 8:45 i també a 10:00 de la nit.
1: I la següent proposta, Esther, que podem fer demà al CaixaForum de Barcelona en el marc d'aquest cicle, Nit de veu i ritme, quina és?
2: La següent és una proposta ben curiosa que deixarà bocabadat a més d'un.

0: Persona rara.
1: Es tracta de Play, un espectacle del duet barceloní Uala, que barreja música, humor, veu, percussió i objectes quotidians. Aquí qualsevol cosa pot acabar fent música, una taula, unes bosses, un bolígraf, un raspall de dents. El títol ja ho explica prou bé, és un joc amb el so, amb el cos, amb les paraules, amb els objectes i també amb aquesta mirada una mica desacomplexada que ens recorda que la música també pot ser divertida, propera i imprevisible. Ens ho explica així Alba Rubió, dels Uala.
2: Per una banda, era un homenatge a un llibre que ens ha agradat moltíssim, que ens ha canviat molt, que es diu Free Play, del Stefan Nachmanovic. Bueno, és un violinista que es dedica a fer improvisació i diguéssim que va escriure com una mena de tractat dels elements que a ell l'ajuden a jugar amb la música, no? I a nosaltres aquest llibre ens va com impactar moltíssim perquè ens agradava molt, o sigui, ens va canviar molt la visió de l'art i de la música en general, doncs això de jugar-hi, de connectar amb aquest flow, no?, que també es parla molt, que no té res a veure amb exigències, ni amb expectatives, ni amb haver de complir amb res en concret, no?, que al final és una cosa que tots i totes patim, no?, en el nostre dia a dia.
3: Aquest Play segur que és un espectacle sorprenent que convida a jugar amb la música. Per tant, és molt adequat pels infants. Mm. De totes maneres, Esther, pels músics deu ser tot un repte fer música de qualitat amb objectes quotidians.
1: Sí, exacte. Plantegem-nos com s'ha de fer música amb un raspall de dents, per exemple.
4: Home, a mi em costa d'imaginar-m'ho, perquè...
1: Realment... Realment és molt divertit veure'ls en directe,
4: en acció,
1: no? Sí, sí, sobretot perquè sempre intenten que tot encaixi i els objectes que fan servir tenen una relació directa amb allò que es canta i explica la cançó.
2: Els objectes que utilitzem estan relacionats amb la cançó que fem, no? Un dels exemples que ens va molt bé per explicar això és la cançó Bossa de Bolses, que és una cançó que està feta amb bosses de plàstic. I la cançó justament parla doncs, d'aquesta invasió del plàstic que tenim a la Terra actualment. I aleshores doncs, fa aquest joc, no? O sigui, amb la bossa fem la percussió. Llavors és com que sempre intentem buscar que tots els elements estiguin relacionats entre si.
4: Per tant, Esther, darrere d'aquest esperit lúdic de la seva música, els Uala també fan servir la ironia i la sàtira, i ben bé que fan, per parlar de valors o de temes actuals que els preocupen.
1: Exacte. Per exemple, tenen una cançó que parla de la mala lletra i la percussió està feta precisament amb un guix i una pissarra.
2: Fem un tema sobre la mala lletra, que divertit, no? Si es podran sentir reconegudes persones d'arreu del món. I, bueno, i això després va portar a aprofundir una mica més el tema i parlar de, doncs, dels defectes com a virtuts, no? Com que tots i totes tenim coses que no ens agraden o que no fem perfecte i en fem un cant, no?
3: És que l'humor, sense cap mena de dubte, sempre és una gran manera de parlar doncs, de coses importants.
1: Totalment. I és un espectacle dirigit a tots els públics i això és clau. L'Alba Rubió ens ho explica així.
2: Nosaltres pensem que l'humor és una manera humana que tenim, no?, les persones de poder abraçar-nos, diguéssim, no? O sigui, de poder trobar l'espai comú que sempre existeix, el ridícul, d'alguna manera, no? Pot semblar negatiu, però en realitat per mi és molt positiu, perquè el que fa és com treure l'importància, no? I anar molt a l'essència de les coses, no?
4: Un concert certament una mica diferent, que pot fer sortir els infants amb ganes de fer música amb tot el que trobin. Quan serà?
1: Els Uala demà faran dues sessions, a les 8 del vespre i a 9:15. És una activitat gratuïta, però amb reserva d'entrada, per tant, ben atents. I ja que anem al Caixa Forum de Barcelona, ho podem aprofitar per veure les exposicions, perquè de 6:45 de la tarda fins a les 10 l'accés serà gratuït. A més, a partir de les 6 de la tarda hi haurà una selecció de tapes d'estiu, és a dir, no es pot demanar més. Per tant, la sortida pot anar més enllà del concert, pot ser una petita experiència de vespre amb música, moviment, visita i estona compartida. Però això no és tot.

0: Esther, no deixem el Caixa Fòrum de Barcelona. Encara hi ha més coses?
1: Doncs sí, però les podem fer qualsevol dia. En aquest cas no cal fer-les demà. Es tracta de dues experiències immersives relacionades amb la música clàssica que poden ser molt atractives per a famílies amb infants a partir dels 8 anys. Una porta per títol Symphony i es presenta com un viatge al cor de la música. L'experiència convida l'espectador a sentir-se com un músic més dins d'una orquestra de la mà del director Gustavo Dudamel i la Mahler Chamber Orchestra amb música de Beethoven, Mahler i Bernstein. I l'altra proposta és el Bolero de Ravel, també una experiència immersiva de realitat virtual que permet descobrir els instruments de l'orquestra a través d'una de les peces més conegudes de la història de la música.
2: Així, Caixa Fòrum de Barcelona pot ser una sortida doble, no? Música en directe i també música immersiva.
1: Totalment.
0: I del Caixa Fòrum anem ara cap a un altre espai que ja és, per ell mateix, una gran experiència musical.

0: El Palau de la Música Catalana és com si convertís la música en matèria amb les seves muses, les valquíries, els bustos d'Anselm Clavé i també de Beethoven. Aquí us faig una proposta doble, també. D'una banda, un concert, el cor infantil de l'Orfeó Català i el cor Piccoli Cantori di Torino, que actuaran el dijous 9 de juliol a les 8 del vespre al Petit Palau, amb un programa titulat Els 7 Elements. Serà un recorregut que combina repertoris diversos i que té ja d'entrada una cosa molt potent per als infants, que és veure altres infants i joves dalt de l'escenari fent música.
1: Exacte, i a més, anar al Palau de la Música Catalana sempre té l'al·licient de descobrir aquest vell edifici.
0: Totalment. En el cas d'anar a un concert amb infants, això ho hem de tenir molt en compte. La Gemma Canadell, responsable del Servei Educatiu del Palau, ens dona un parell de consells en aquest sentit.
2: El ritual del concert requereix estar tranquil, arribar de forma pausada, poder pujar les escales mirant el sostre, mirant el terra, mirant el cel, comentar amb tranquil·litat, o sigui, arribar just de temps tranquils aquí a l'espectacle. Que pugueu aparcar el cotxe, que pugueu descarregar, que pugueu arribar caminant, que pugueu contemplar, no? Perquè ens preparem per estar 50 minuts en silenci i socialment no hi estem preparats per fer aquest tipus d'exercici.
0: I, per tant, queda clar, primer consell, no anar amb presses, i el segon, deixar fluir els nens i nenes en l'experiència.
2: Anar-hi amb l'actitud oberta i no voler verbalitzar i explicar masses coses de la música. La música es pot explicar, però no cal. I els petits en saben més que nosaltres. Hem de confiar més en les seves capacitats i en el seu criteri, que segurament aprendrem més nosaltres d'ells que nosaltres no els podrem ensenyar amb ells. Deixem-los fluir, no intervinguem tant.
3: Però, com dèiem, el Palau de la Música sempre té aquest component especial de l'edifici en si.
0: Exacte, i aquesta és la meva segona proposta. Durant la temporada d'hivern, el Palau programa visites i tallers creatius específics per a infants en diferents moments. Gemma Canadell ens ho explica així.
2: És una activitat que nosaltres li hem posat com a títol Visitem i experimentem el Palau, perquè, per una banda, és una visita guiada, en la que pretenem que els petits i també les famílies coneguin la història del Palau, però sobretot també és una experiència, no? És una experiència de contemplació de bellesa visual, que durant tot el recorregut expliquem coses, contemplem, però sobretot incitem per escoltar música, no? Perquè tota aquesta bellesa que veiem i que ens emociona del Palau encara es fa més gran si al mateix moment podem sentir música en directe.
0: A l'estiu aquestes visites i tallers per a infants no es fan, però apunteu-vos per l'hivern. I ja que hi som, també podem aprofitar per visitar-lo d'una altra manera, a l'estiu, amb visita guiada, amb visita audioguiada i fent una visita lliure.
1: Per tant, la proposta del Palau seria concert i visita.
0: Totalment.
3: I si fins ara hem entrat al Caixa Fòrum i al Palau de la Música Catalana, la següent proposta ens porta directament als carrers i places d'una ciutat.
0: La darrera proposta és força diferent perquè és un festival. Es tracta del FIMPT, el Festival Internacional de Música Popular i Tradicional, que se celebrarà a Vilanova i la Geltrú del 9 al 12 de juliol. Enguany arriba la 45a edició i ho fa reivindicant la tradició no com una cosa quieta o antiga, sinó com un patrimoni viu que es transforma, que passa de generació en generació i que també pot ser un motor de creació contemporània. I això, pensat per anar-hi en família, té molt de sentit, perquè la música d'arrel sovint no demana grans explicacions prèvies. Es viu amb el cos, amb la veu, amb el ritme, amb la repetició i també amb la festa. Aquest any, a més, el FIMPT posa molt l'accent en la veu i ens ho explica així la Patti Serrano, codirectora d'aquest festival.
4: Aquest any, doncs, volem posar l'accent una mica en propostes protagonitzades per la veu i el cant popular, des de la polifonia, el fado, el cant coral, els cants de treball, vull dir que amb diferents propostes es veu diferents tipus, no, de cant.
1: Esther, farem una repassada, a velocitat de Fórmula 1 per aquest programa del Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova i la Geltrú. Què hi podem trobar?
0: Doncs mira, el FIMPT d'enguany desplega un cartell molt ampli, el fado de Sara Correia a l'experimentació vocal de Tarta Relena, les veus de Tanzània de Sagosi Queens, a la Força Festiva de Sabor de Gràcia o de les Balkan Paradise Orchestra, o també la tendresa de la Magalí Sare amb el cor Bruckner Barcelona, tot plegat en un festival que també dona espai a la creació local i que fins i tot convida a descobrir Vilanova a través d'una cartografia sonora, que és un mapa sonor de la ciutat.
3: Has fet un repàs
0: ràpid,
3: a velocitat
0: ràpid.
3: De Fórmula 1. Ho has complert, realment, eh? Esther Planet, esperem la setmana que ve, el mateix dia.
0: Molt bé, perfecte.
1: I jo m'he apuntat aquestes tres propostes, eh? La del Caixa Fòrum de Barcelona, el Palau de la Música Catalana i el FIMTE de Vilanova i la Geltrú.
5: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. L'estiu també s'escolta. Tots els matins del món. Versió estiu.
4: Són les 10 i un minut i continua Tots els matins del món, versió estiu.
1: Tots els matins del món, versió estiu. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
5: Arrenquem aquesta segona hora del magazín musical de Catalunya Música en directe des de l'estudi 14 de Catalunya Música. I a partir d'ara, Rosa, qui ens espera?
4: A partir d'ara parlarem de dos concerts que se celebraran dimecres i dijous a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Ens acompanyaran dos Víctors, el Víctor García de Gomà, director artístic del Gran Teatre del Liceu, i el Víctor Medem, director de l'Auditori.
5: I acabarem amb la primera de les seccions que ens portarà en David Guzmán, Llibres arpegiats. Tot això a partir d'ara mateix.
4: Xavier, si et dic la paraula platja, quina imatge et ve al cap a tu?
5: Sens dubte, estiu.
4: I si et dic platja i capvespre?
5: Aquí potser capvespre dels déus?
4: No, fred.
5: Inici de vacances.
4: I si et dic platja, capvespre, Sant Sebastià i concert?
5: Ara sí, mira, et contesto amb música.

0: Demà i demà passat arriba a Barcelona una de les cites estiuenques segurament més esperades per la ciutadania, o si més no, més suggerent. És la ja tradicional clàssica a la platja, una proposta de música simfònica a la platja de Sant Sebastià que impulsen conjuntament el Gran Teatre del Liceu, l'Auditori de Barcelona i el Palau de la Música Catalana sota el paraigua de la iniciativa Barcelona Obertura. Demà dimecres, els protagonistes d'aquesta primera jornada de clàssica a la platja seran l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons, mentre que dijous actuarà l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, dirigida per Ludovic Morlot. Aquest matí repassarem els detalls d'aquests dos concerts amb Víctor Medem, director de l'Auditori de Barcelona, i Víctor García de Gomà, director artístic del Liceu.
1: I us recordem que són concerts gratuïts i oberts a tota la ciutadania i que també es podran seguir aquí, a Catalunya Música, perquè els transmetrem en directe tant demà com dijous. BTV ho farà per televisió. Bon dia, Víctor Medem, director de l'Auditori de Barcelona.
2: Hola, bon dia.
1: I també molt bon dia a Víctor García de Gomà, director artístic del Liceu.
3: Molt bon dia.
0: Mireu, Víctors, que també és casualitat que els màxims responsables d'aquests dos grans equipaments musicals del país coincideixin amb nom. Però vaja,
1: és molt difícil fer una entrevista així.
3: Ho vam fer per confondre.
1: Clar, és que això té segones, perquè, és clar, a més, un el tenim a l'estudi i el Víctor Medem el tenim per telèfon. Llavors, quan dius Víctor, la cosa queda... Bé, haurem de dir el cognom, no?
0: Exacte. Però vaja, l'agraïment a tots dos que ens acompanyin aquest matí de juliol. I hem volgut començar aquesta conversa amb la dansa hongaresa número 5 de Brahms, música, sens dubte, molt coneguda, però potser no tant per un públic poc familiaritzat amb la clàssica, Víctor Medem.
2: Sí, correcte. A veure, el concert bàsicament és una manera de fer apropar la música que nosaltres presentem cada setmana pràcticament a l'Auditori a un públic que no té el costum de venir a les sales simfòniques. I en aquest sentit, aquest concert és paradigmàtic, no? D'obertura i de tenir els braços oberts, diguem-ne, cap a tota la ciutadania i totes les persones que vulguin no només gaudir del concert, sinó també, com sempre, és en un concert també és bàsic l'entorn, no? Influeixen molts factors. El programa és un d'ells, que és molt important, però també influeix on es fa, amb qui es fa, i inclús l'hora també és important. Per tant, aquí s'hi sumen molts factors que fan que sigui una proposta força única.
1: Víctor García de Gomà, cada vegada hi ha més festivals d'estiu, més concerts. Què té d'especial per tu la clàssica a la platja? Perquè any rere any és un èxit absolut.
3: D'entrada seria l'ocupació de la plaça pública, no? Tornar la cultura en la seva figura màxima de democratització, no? De trobar aquell espai amb la proximitat d'una gent que potser no té el costum ni l'ús, no?, d'anar a una sala de concert que li pugui una mica més llunyana. Quan parlem d'accessibilitat, com a gran paraula, diguem, no?, integradora, de portar la cultura, que finalment, sobretot des d'indrets públics com els nostres, que es paguen els recursos de tothom, doncs, si Mahoma no va a la muntanya anirà a Mahoma, no? Vull dir que aquesta és l'ocupació d'espai públic i, fins i tot, d'una manera més poètica, és la recuperació d'un espai primigeni de la música, un escenari que és paisatge, a la vegada, com deia el Víctor, on el cant de les sirenes, les onades del mar, del vent, de les gavines, tot ja és un instrument més que coopera i col·labora per fer que sigui un lloc insòlid, un lloc memorable, un lloc inesperat, no? Dit això, posem i activem les nostres formacions pròpies perquè es trobin amb aquest públic que potser no sap què és la dansa hongaresa, però si li cantes les dues o tres primeres notes, segurament s'hi podria afegir. No dic el 100% de l'usuari d'aquella nit, d'aquells espectadors, però molts sí, podrien arribar a conèixer molts dels temes que presentem aquelles dues nits.
0: Ens ho heu comentat ara mateix, és un concert, de fet són dos concerts simfònics a la platja, que té molts condicionants. El primer, el meteorològic, és a dir, la calor, el vent, la humitat, pot semblar d'entrada arriscat en el sentit que reunirà milers de persones, l'any passat unes 30.000, que no sempre tampoc estan en silenci, no? Això ho teniu en compte i planificat? Víctor, Medem.
2: Sí, de fet, un dels majors reptes també tècnics és l'amplificació del so, no? Precisament. Fer que la música arribi a aquestes 30.000 persones que evidentment, al ser un espai obert, doncs cal una amplificació. I això ho tenim molt en compte i és una de les parts, un dels majors reptes que té el projecte.
3: Afegiria, a més d'això que diu el Víctor, la temperatura, la humitat amb els instruments que són molt delicats, que tenen una alta sensibilitat als canvis de temperatura i humitat, doncs lògicament hem de buscar aquestes franges horàries que fins i tot la prova de so no pot ser ple sol, com podem imaginar que li donés aquell violí, diguem, del segle XVIII. I per tant, hem de tenir cura de tots aquests elements per al final donar la millor prestació dels músics, no, de l'orquestra cap a l'exterior, però també la millor experiència de confort per a un per al públic.
1: Deixa'm preguntar una cosa. Quins són els instruments que pateixen més en aquestes condicions? Serien els de corda, realment?
3: Tots, des del desconeixement. Tots en general, però potser els de corda... Sí, els de corda són molt sensibles.
0: I els de vent, Víctor Medem?
2: No, també, però sobretot també, per exemple, inclús els timpani, és a dir...
0: Tota la percussió,
2: sí,
0: no?
2: Sí, percussió també, sí, sí. Però segurament sí, els de corda, segurament. O els de fusta, també. No és...
3: La batuta del mestre...
2: La
3: batuta del mestre és el que menys pateix, segurament. La
0: batuta, home, potser segur... se li pot relliscar, segons com, també, no?
3: Se li fungeix una mica.
1: Pobre. Parlem dels programes dels dos dies, a veure. El de demà s'ha titulat Liceu Simfònic, música per tothom. Sabem, Víctor García de Gomà, que s'hi reuniran alguna de les obres simfòniques més emblemàtiques del repertori universal. A veure, explica'ns una mica com seran aquestes obres.
3: El Josep Pons ha volgut unir una sèrie de peces a partir del concepte i la idea de la dansa, que és com molt popular, molt directa, molt extrovertida, i per tant, des d'unes danses hongareses, la primera en concret de Brahms, una dansa eslava de Dvořák, però passant per una suite bastant completa del que és el Trencanous, paradigma de la dansa clàssica, no? Les danses polustianes de Borodín, L'amor brujo, no?, que estem sentint ara, de Manuel de Falla, en l'aniversari especial que celebrem aquest any, sí. Maurice Ravel, El bolero, indefugible, la biografia sonora musical del mestre Pons, i per acabar unes petites fragments d'estàncies de Ginastera, acabant amb el Malambo. El Malambo segurament és una de les peces que potser no és molt coneguda, però que provoca aquella reacció en el públic que tothom se'n posa dret, no? Perquè és una reacció, diguem, bueno, aquella reacció d'impuls, no?, amb una música tan ben escrit que porta el ritme inherent a la pròpia peça.
0: I els dos Víctors demanen en aquests concerts que s'inclogui alguna peça especial, ja sigui per gust personal o la batuta la porten els dos mestres titulars de les dues orquestres simfòniques. Víctor Medem.
2: Bé, nosaltres tenim un diàleg, evidentment, molt fluid amb el nostre director titular, el Ludovic Morló. I aquest programa en concret va néixer de la idea que jo li vaig demanar que fos un programa el més variat possible, però que mantingués bueno, un costat simfònic. I, si voleu, ja comento una mica el detall de com és el contingut del programa en si, perquè, de fet, el mestre Morlot... Sabeu que va ser... Bueno, ell és d'origen francès, però sí. Ell, la seva biografia musical està molt centrada en la seva experiència a Boston, perquè ell va ser assistent de directors molt importants a la Simfònica de Boston, que és una orquestra mítica dels Estats Units, i ell va començar la seva trajectòria com a assistent de Seiji Ozawa, que el Víctor García coneix perfectament i admira segur moltíssim.
3: Moltíssim, moltíssim.
2: I ell després va continuar com a assistent de James Devine, que va ser un altre director que va ser el titular de la Boston Symphony. I la Boston Symphony té la tradició dels concerts d'estiu de Tanglewood, que són com una espècie de concerts també similars d'obertura a l'aire lliure, de l'obertura al públic, i allà es va crear un format que era combinar diferents obres del repertori. I, curiosament, és una idea que un altre director, que després el Ludovic Morló en va ser el

0: I a mi m'agradaria molt destacar també que el concert s'emmarca en el 25è aniversari del Petit Liceu. Jo crec que això és molt important, en realitat.
1: Sí, d'alguna manera aquest concert que presentem veu d'una primera iniciativa que ja es va presentar al Gran Teatre del Liceu com a recurs, encara que sembli molt insòlid. En el nostre programa educatiu no sempre els nadons, les famílies, els joves tenen l'oportunitat de gaudir d'una orquestra simfònica, encara que és un recurs que lògicament està al teatre de forma permanent, però no trobem la manera a vegades de quadrar agendes entre l'òpera, la dansa, etc., i poder destinar algunes hores i alguns dies per aquest projecte educatiu. I per tant, aquest any, sent l'aniversari, li vam dedicar lògicament un concert simfònic a partir d'aquesta idea de la dansa. Amb el Josep, que va funcionar tan bé, el Josep Pons, va funcionar tan bé aquest concert dintre de la pròpia sala, que es va fer un sold out immediat, vam dir que aquesta era la proposta ampliada, modificada, retocada, per dur, diguem, a la platja, donat que era una aproximació al món del món simfònic, diguem, però des d'aquest concepte de la dansa, que tothom va acabar fascinat. I, per tant, era l'ocasió perfecta per dur aquest programa a la platja. Per tant, aquest és l'origen, i clar, és pensant tota la feina en què el Liceu ha fet durant aquests 25 anys de Petit Liceu, que lògicament ha anat inculcant, posant la llavor, diguem, de futurs malòmens, no? I tot comença una mica, a vegades, per les propostes educatives, que després hi ha una absència de les sales perquè marxen segurament amb l'adolescència.
0: Sí.
1: Aquest és una mica el mal de cap que sempre tenim per poder retenir aquests joves, però que d'alguna manera després recorden que un dia van passar pel Liceu amb una certa nostàlgia i després tornen a venir i fins i tot acaben portant els seus propis fills a una petita flauta màgica.
0: Exacte.
1: Que tots ja havien conegut, etc. Per tant, el Liceu va ser com pioner en un servei educatiu, aleshores molt embrionari, mirant tot a distància, però d'una manera molt valenta d'incorporar això que a altres indrets d'Europa i Estats Units es començava a fer, doncs aquí també es va incorporar d'una manera molt decidida. Que després va empènyer moltíssim, lògicament, va ser l'Auditori de Barcelona, que també li hauríem d'agrair aquest concert de la platja, perquè va ser precisament l'Auditori qui el va programar per primera vegada en solitari, i després van ser la resta de les cases qui van voler coparticipar d'aquesta festa.
2: Permetem, Víctor, director artístic del Liceu. Aquest juliol és un juliol molt especial per la institució, no? Perquè has parlat del mestre titular, Josep Pons, del qual us acomiadareu. És a dir, després de 14 temporades, si no tinc mal entès, dijous, dia 9, comencen les funcions de Falstaff, òpera amb la qual el teatre tanca temporada i també amb la qual el mestre dirà adéu. També serà l'últim concert a la platja de Josep Pons a la batuta. És a dir, esteu una mica amb la fibra sensible, no?
1: Estem amb la fibra sensible, com bé dius. És el moment d'acomiadar el Josep amb aquesta fórmula de director titular. Ell continuarà com a director emèrit perquè el seu llegat sonor i de coneixement, de saber, diguem, no? Amb aquesta part gairebé filosòfica, ètica, no? Que és una figura molt gran, la del Josep. No és únicament la del director, que ja és prou important, sinó que incorpora altres facetes que han marcat molt la casa i no serà fàcil, diguem, de repetir o reproduir, no? Una figura que està tan al cas de tantes coses que passen al teatre, no només de la part musical. Dit això, és el més Josep Pons, el Gran Teatre del Liceu, perquè és el Falstaff, com bé deies, és el Concert de la Platja, com a titular, que li ve molt de gust poder-ho fer novament, i finalment també hi ha la vuitena de Mahler, amb què s'acomiada realment, que és el seu darrer concert. Després vindrà el moment en què, lògicament, l'any vinent ja torna al Gran Teatre del Liceu com a director honorari, i això, doncs, certament també és un premi a aquests 14 anys, perquè això no s'havia fet mai al Gran Teatre del Liceu, i és una raresa, i per tant estem supercontents que ell ho hagi acceptat, i això vol dir que estarà amb nosaltres, com a mínim, a un títol per any. Si després trobem modalitats de concerts, fórmules mixtes, etc., en què ell pugui continuar participant, serà un orgull per la casa poder-lo tenir i que ell es retrobi al nostre públic.

0: Josep Pons, que Rosa, tindrem el privilegi també nosaltres de tenir-lo aquí just el dia abans d'aquest concert de Mahler, amb el qual sí que tancarà definitivament aquesta etapa com a mestre titular de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu després de 14 temporades.
1: Escolteu, hem repassat una mica el programa que tocareu, però jo volia preguntar-vos, no hi faltaria en aquest programa alguna peça de compositor català, una sardana simfònica, sí, algun fragment d'algun compositor
2: tota
1: o compositora del
2: tota
1: país? Manuel Blancafort, Juli Garreta, Eduard Toldrà, quedaria tan maco.
2: Sí, mira, sí, una de les propostes que li vaig fer al Josep, no sé si per timing donarà, però vam estar parlant de Sant Martí del Canigó, precisament sí, aquest any, Pau Casals, dansa, sardana simfònica, en aquest context d'aniversari Pau Casals, quedava molt lluït i és una peça fantàstica. Per tant, no descartem que encara es pugui incorporar, però és una conversa també d'arxiu, de veure si hauríem de treure quelcom del programa per fer-ho possible.
0: Què diu en Víctor Medem d'això?
3: Nosaltres programarem un concert de música catalana a la pròxima platja. Ho tenim ja previst, bastant complet, i nosaltres no hem volgut incloure enguany una obra perquè dintre del concepte aquest de la Simfonia Imaginària no hi entrava a nivell de, diguem-ne, de coherència artística, perquè, bueno, també l'any passat vam tocar obres de Granados, en fi, nosaltres el nostre compromís amb el repertori català està més que present en tots els concerts i pràcticament tots els concerts que fem, i aquí simplement no hi cabia per el tema de la concepció artística, però en tot cas és un marc idoni per també presentar aquest tipus de repertori.
1: Recorda'ns, Víctor, una mica les obres que interpretarà l'OBC.
3: Sí, nosaltres, com us deia, fem el mestre Morot ha presentat aquesta idea de la Simfonia Imaginària,
1: sí,
3: i inclourà el repertori, sobretot, de compositors eslaus. Començarem amb el primer moviment de la Simfonia número 2 de Borodin, després hi haurà, com a scherzo, diguem-ne, dues obres, que són el moviment de la Simfonia número 2 de Rachmaninoff, i finalment un scherzo, diguem-ne, més interioritzat, més tranquil, com seria el tercer moviment de la Simfonia número 3 de Brahms, i una altra obra molt evocadora, que és el tercer moviment de la Simfonia número 8 de Dvořák, i finalment, per acabar la festa, el finale de la quarta Simfonia de Tchaikovsky.
1: Molt bé.
0: La clàssica a la platja, un any més, aposta per l'accessibilitat, perquè, recordem-ho, és una proposta que vol convidar a tothom, de totes les edats, totes les procedències. Suposo que això, des de fa anys que ho teniu plantejat, Víctor Medem, perquè no hi hagi cap problema per poder accedir al concert.
3: No, efectivament, per nosaltres sempre és una prioritat. Tots els projectes que fem els pensem i ideem sempre des del punt de vista de l'accessibilitat. És molt important aquesta idea de que no penses en l'accessibilitat un cop tens el producte fet, sinó que ja l'incorporem d'inici, no? I des del primer moment es va poder facilitar, doncs en aquest cas, espais exclusius que fan que l'accés sigui senzill, que aquí hi ha també un tema complex, que és la quantitat de gent que hi ha, no? Això has de crear també uns espais de seguretat, uns espais on la gent que té més dificultats per la mobilitat puguin accedir-hi. Hi ha també mecanismes per poder, persones que tenen problemes auditius, també poden tenir capacitat d'escoltar el concert, i hi ha moltes mesures que fem, i ja us dic, és una cosa que tenim des de l'auditori, almenys, i també altres equipaments, molt, molt interioritzada, i és cabdal, evidentment.
0: I perquè ens fem una idea, quanta gent mobilitza en l'organització d'aquests dos concerts?
2: Pues diria que cada dia som a prop de 20-22.000 persones.
0: De públic?
2: Sí.
0: i gent que es dediqui a organitzar i a muntar tot això, perquè, clar, vull dir, atendre 22.000 persones cada dia de concert.
2: I els dies previs, que són els dies dels muntatges pròpiament, que són els tècnics, que deu haver una cinquantena de persones, després cada dia pues, amb l'orquestra i els tècnics que es queden, diguem, de cada espai, pues, no diria que 150 més.
3: Sí, aquí és important també, penseu que hi ha un treball de coordinació entre els equipaments. Aquí el projecte doncs, està actualment liderat, entre cometes, perquè és un projecte de coordinació pels equips del Liceu, que convoquen les reunions, que fan d'això, però, per exemple, les licitacions pel so doncs les fem des de l'auditori. En fi, hi ha molts... Hi ha una coordinació important, però sí, els equips tècnics, i després, evidentment, es contracten empreses addicionals, tècniques, sobretot, pel muntatge tècnic. Però sí, són les xifres que ha dit el Víctor, aproximadament.
1: I tal com hem dit, en aquest concert hi ha aquesta vocació que la música arribi a tothom, per això hi ha la iniciativa d'acostar-la doncs, a col·lectius que per circumstàncies, doncs, podríem dir, de salut o mobilitat no poden assistir al concert a la platja. D'això, i crec que és important també destacar-ho, se n'encarrega l'Orfeo Català.
2: Sí, des del costat del Palau, de fa uns anys, fan una proposta addicional que no té a veure amb la platja, per aquelles persones que fins i tot tenen dificultats per poder arribar a la platja mateixa. Llavors, anem a buscar-los a hospitals, a centres de dia, etc., en què les diferents seccions, diguem, dels cors de l'Orfeo Català van a buscar-los en programes populars, amb fent-los participar, cantant, o sigui, des d'aquesta vessant, no?, tan pròpiament educativa, formativa i edificant, no?, que més participar d'un acte en què hi hagi música, on la gent l'escolta de forma activa i fins i tot participativa. Això no vol dir que a la platja també, amb aquelles persones que tenen algunes disfuncionalitats, per exemple, auditives, puguin venir i tenen unes motxilles vibratòries, no?
1: Explica què és això de les motxilles.
2: El Víctor ho sap millor, perquè sempre és una qüestió que hi ha personalitzat moltíssim, però d'alguna manera són unes motxilles que refracten, diguem, i fan vibrar encara més, reben el so i el fan vibrar perquè la gent que té una escolta amb dificultats pugui rebre amb aquesta vibració i rebota en el seu propi cos. Llavors hi ha una part, diguem, amb una mena de llotges, amb una visibilitat molt bona, en què hi ha llocs per cadira de rodes i també tenim aquestes motxilles, diguem, refractants de vibració.
1: Molt bé.
0: Recordem-ho, ens acompanyen aquest matí Víctor Meden, director de l'Auditori de Barcelona, i Víctor García de Gomà, director artístic del Gran Teatre del Liceu, per parlar d'aquesta iniciativa estiuenca de Clàssic a la Platja, un dia abans i un any més que es faci realitat. I tornant a la música, Rosa, ens deien ara amb Víctor García de Gomà lo de les motxilles vibratòries per percebre aquest so, però...
1: Però i el so?
0: Exacte.
1: És a dir, com milloreu cada any el so? Perquè, és clar, jo m'imagino aquell espai tan gran, enorme, que, clar, no és el mateix estar a la cinquena fila que estar doncs molt més enllà, no?
2: Tenim una sèrie de repetidors a X distància que van repetint el so perquè la gent no tingui aquesta sensació de delay, perquè amb la distància s'aniria perdent una mica, no? L'impacte gairebé físic del so amb un espai obert, lògicament per un tema físic, no arribaria, no? L'amplificació és necessària, evidentment, i la repetició en el delay, corregint el delay, és una qüestió que preocupa i ocupa des de la primera edició a la platja, no? I hem fet que... Bueno, proposant millores i millores i millores amb els nous sistemes més moderns que permetin que el gaudi sigui cada vegada més perfeccionat.
0: I us heu plantejat... Sí digues, Víctor Meden, digue'm.
3: No, correcte, que si veniu us fixareu que hi ha com l'escenari, després hi ha unes torres que fan això, que tenen bàsicament aquest sistema d'amplificació i de delay, que el que fa és que apropi el so, diguem, l'ona expansiva del so arribi més lluny encara. I, per tant, nosaltres, a més, hem tingut molt bona recepció perquè, per part del públic, realment podem assegurar que totes les persones, els 20-30.000 persones que vinguin, podran gaudir d'una bona qualitat del so. Evidentment, quan més lluny, doncs és més mitigat, però sí que arriba i no hi ha hagut en aquest sentit cap queixa.
0: I us heu plantejat de sumar a aquest espectacle sonor que són aquests dos concerts algun element visual que l'acompanyi? Penso, per exemple, amb l'utilització de drons, no? Com va fer la Sagrada Família amb la inauguració i la benedicció de la Torre de Jesús. I us ho dic perquè tots dos equipaments, Liceu i Auditori de Barcelona, heu fitxat el prestigiós realitzador Igor Cortadellas, que va ser el gran artífex d'aquest espectacle que va veure tot el món.
2: Per aquesta edició no està previst, això no descarta que en futur es pugui preveure. Això és afegir espectacularitat, també més cost. I s'ha de veure en el balanç, diguem, no? Perquè això es finança en part també gràcies a la tassa turística de l'Ajuntament de Barcelona, però s'ha de veure on estan els límits raonables d'ampliar els costos. Realment l'espectacularitat dels drons seria preciós, i és veritat que l'Igor és un mag amb ja el que vam veure, no? En la seva capacitat de construir relat dramatúrgic, no? Amb una capacitat també de potenciar emoció i sensibilitat, i per tant és un deu tenir-lo sempre a prop. Això no descarta que en futur poguéssim pensar, imaginem uns fireworks de Händel en comptes de pirotècnia amb drons, que seria una imatge molt bonica de Barcelona pel ciutadà.
0: Suposo que en Víctor Medem, el director de l'auditori, s'hi apunta, no?, a la iniciativa.
3: Sí, amb el matís que ha fet el Víctor del cost.
0: El factor econòmic, no? Exacte.
3: Nosaltres som directors, estem combinats a fer somiar, però també vivim diàriament un ball de realitat i bueno, en aquest sentit és la nostra feina, no? Fer balancejar que la part, diguem-ne, artística i la part, diguem-ne, econòmica siguin viables i que facin que hi hagi un equilibri. Però, en tot cas, és un escenari que hem d'explorar, sens dubte.
0: Perquè cal dir-ho, aquests dos concerts simfònics té un pressupost de més de 500.000 d'euros, que són, si no recordo malament, 15.000 més que en l'edició anterior i, com ens ha dit en Víctor García de Gomà, paga l'Ajuntament a través de la taxa turística i també de patrocinadors privats, com és el cas de la Fundació La Caixa.
2: El principal cost és el ferro. Vull dir que no és tant el cost artístic, perquè si no va assumit ja per les pròpies cases. Vull dir que no hi ha un cost addicional per part de les orquestes, que ja les tenim en nòmina, no? Mm-hmm. En plantilla, les dues institucions. Però sí, el cost de fer l'orbital, no? L'amplificació d'aquesta d'alt disseny, tenir tot un tema d'infraestructura, de seguretat, etcètera, etcètera, va sumant costos terrorífics, i és aquest 500.000 que comentes tu.
1: Per acabar, el concert d'aquest any arriba en un moment en què Barcelona continua parlant del futur del Liceu Mar. Com tenim aquest tema? A veure.
2: Estem parlant de mar.
1: Exacte, estem parlant de mar.
0: Estem a tocar...
1: Era la pregunta adequada.
2: No, evident. Màxima il·lusió. Crec que des del Liceu estem acompanyant en posar, en situar el debat sobre aquesta qüestió. Des del costat d'administracions públiques està fent aquest acompanyament de projecte. Tindrem, diguem, les maquetes segurament a partir del mes d'octubre, a partir del qual s'haurà de triar una, i aleshores serà el moment de la veritat. Jo crec que és un projecte il·lusionant, que ve molt abraçat, protegit, impulsat per el Valentí Oviedo i pel Salvador Alemany, president i director general, respectivament, i a partir d'aquí jo crec que hem dibuixat internament 4 o 5 temporades il·lusionants de veure què hi cabria, sempre tenint molt, molt en compte que hem de combinar molts ingredients, però bàsicament voldríem que fos un centre nacional de creació en l'òpera contemporània, amb la seva especialitat, no?, de gènere, i a partir d'aquí, evidentment, un centre també... Aquest és un pilar, però també hi hauria d'haver un pilar per la dansa, un pilar per l'òpera de petit format o de mitjà format, que al Liceu seria massa gran. Pensem en Turn of the Screw, òperes de Mozart que potser al Liceu quedarien massa grans, Parcels, Händels, que no hem pogut gaudir gairebé mai. Vull dir que ha de ser un projecte il·lusionant, permeable, en què totes les disciplines s'hi trobin i on l'espectador trobi tot allò complementari al Liceu i amb aquest accent, diguem, per la nova creació.
0: Doncs amb aquesta visió de futur ens quedem i també aterrem, perquè demà i demà passat...
1: Exactament.
0: Dos concerts simfònics a la platja, a la tradicional clàssica a la platja, que protagonitzaran l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre de Liceu. Demà i demà passat, l'Orquestra Simfònica Nacional de Barcelona i de Catalunya, l'OBC. Gràcies, Víctor Medem, director de l'Auditori, per haver-nos acompanyat.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I gràcies, Víctor García de Gomà, director artístic del Liceu, per haver vingut.
1: I als nostres oients, sobretot, no us perdeu aquests dos concerts.
2: Gràcies a vosaltres, a porteu el banyador.
0: Exacte, a la platja, i si no podeu, podeu seguir-los, sens dubte,
1: per
0: a l'antena de Catalunya Música.
4: Temps de música. Temps d'estiu. Tots els matins del món. Versió estiu.
0: Ara mateix passen 4 minuts de 11:15 i a Catalunya Música, a banda de pensar d'anar a la platja, ja sabeu que tenim plantat aquí a l'estudi 14 un lledoner que no és un arbre qualsevol per nosaltres, perquè sota les seves branques hi ha una ombra, vaja, molt imaginària.
4: A l'ombra del lledoner, amb Raimon Colomer.
1: I el primer que hi he trobat ara mateix és una melodia tan senzilla com el Dona Nobis Pacem, que ha inspirat músics de totes les èpoques.
0: Els germans Assad la converteixen aquí en una improvisació plena de complicitat, demostrant que dues guitarres poden conversar amb la mateixa naturalitat que dues veus.

0: Manuel de Falla va trobar en el flamenc i en la tradició andalusa una font d'inspiració inesgotable.
1: I la pantomima és una de les pàgines més evocadores del ballet pantomima El amor brujo.
0: Aquesta obra plena de misteri i d'un refinament orquestral de gran personalitat va convertir Falla en una figura universal de la música espanyola.

0: Era Pantomima de la suite del ballet El amor brujo, de Manuel de Falla, amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Edmond Colomer. Xavier, i si agafes aquella tercera nota, mira-la, i arribes o no?
1: Sí, Rosa, sí, sí que hi arribo. I la nota diu... La música també és capaç de suggerir paisatges que només existeixen en la imaginació.
0: A l'Acus Somniorum, al llac dels somnis, un dels noms poètics del relleu lunar, el malaguanyat Jordi Lluís Rigol dibuixava una atmosfera serena i contemplativa.
1: La creació musical catalana explorant nous camins amb sensibilitat i també imaginació.

0: Era el Llac dels Somnis, tercer moviment de la suite dels Mars de la Lluna, de Jordi Lluís Rigol, el mateix compositor, la interpreta al piano.
1: Un estiu per escoltar sense pressa. Tots els matins del món. Versió estiu.
2: I quan falta un minut per 3:15 del matí, encarem ja la recta final del programa amb una inauguració. La inauguració d'una secció que ens permetrà viure la literatura des de la música i també a l'inrevés.
1: Llibres arpegiats, amb David Guzmán.
2: Quin privilegi tenir en David Guzmán a l'estudi de Catalunya Música. David, benvingut.
3: Molt bon dia i moltes gràcies. Privilegi compartit.
2: Escolta'm una cosa, quins arpegis podrem escoltar?
3: A veure, arpegis literaris, és a dir, podem fer, no, sonar les pàgines individuals en lloc de fer l'acord complet, podem anar tocant també des de diferents gèneres perquè tot el conjunt faci sentit, és a dir, novel·les, poesia, obres de teatre, peces literàries diverses, totes són susceptibles de venir, de passejar-se per aquest espai.
0: I aquesta setmana que tenim l'estrena de Falstaff al Liceu, volies començar justament per Shakespeare.
3: Podríem cada setmana començar per Shakespeare perquè no ens ho acabaríem mai.
0: Ho podem fer, si vols, ho podem anar fent.
3: Tot un monogràfic, són, només penseu en l'àmbit operístic, entre 200 i 300 òperes es calcula a partir d'obres de Shakespeare, en molts casos perdudes, és a dir, més peces que sobre Schiller, sobre Goethe, sobre Walter Scott. Hi ha molta, molta música feta, en molts casos, a més, adaptacions indirectes, no? Penseu en fonts paral·leles a l'Otello de Rossini o Capuleti Montecchi de Bellini. I una dada, per tenir en compte aquesta dimensió, El somni de nit d'estiu, per exemple, té més de 40 o gairebé 40 adaptacions, més de 20 en el cas de Romeu i Julieta, per tant, són xifres importants.
2: No acabaríem, eh? Però escolta'm una cosa, David, volies començar amb música en el context de les obres de Shakespeare.
3: Això mateix, en el context elisabetià, és a dir, Shakespeare treballava, era una peça important, era el dramaturg d'una companyia on hi havia molta gent, i també hi havia un compositor, per descomptat, un col·laborador habitual, que era Robert Johnson, i per tant escoltarem, era una figura, a partir més d'un personatge singular, que era Ariel, o Ariel, que és una mena d'esperit de l'aire que surt a la tempesta en aquesta obra, i que bàsicament es dedica a fer cançons. Hi ha una peça que Shakespeare, una de les peces que Shakespeare va escriure per aquest personatge, es diu Full Fathom Fight Thy Father Lies, i la música justament la va fer aquest compositor, col·laborador habitual de Shakespeare, Robert Johnson, i sonava així.

0: Jo, David Guzmán, no he gosat trepitjar aquesta peça, cosa que els nostres oients deuen haver agraït, m'agrairan profundament sempre, perquè és una meravella.
1: I que fa d'esperit de l'aire.
2: Exacte,
1: no?
2: És deliciosa.
1: És etèria.
2: Eh? Exacte,
0: és etèria,
2: sí,
0: totalment.
2: I en aquest moment, no? Vull dir, realment, vull dir, és com, vaja, no sé, com està flotant permanentment,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí.
0: De tota manera, hem de continuar. I un format molt diferent és el que va fer servir Félix Mendelssohn a partir del somni d'una nit d'estiu.
1: És conegudíssim, exacte. De fet, el somni, una de les, com dèiem, de les més adaptades, el que va fer Mendelssohn és escriure primer l'obertura i bastant més tard, l'any 1842, la música incidental, en aquest cas per una adaptació teatral, perquè el somni s'ha adaptat en ballet i també en teatre. Hi ha peces molt conegudes en aquest cas, la mateixa obertura, la marxa de les fades, o aquesta altra que escoltarem, que és una marxa pensada, recordeu que el somni d'estiu té dos casaments, que són el de Hèrmia i Lisandra, Helena i Demetri, tot acaba bé, és una comèdia al capdavall. Doncs bé, una marxa pensada efectivament per aquest doble casament que forma part, jo crec, de la cultura popular des de fa una mica més d'un

0: Mendelssohn, indiscutible, eh?
1: Jo crec que la meitat del món s'ha casat amb Mendelssohn i l'altra meitat amb el Lohengrin de Wagner.
0: Exacte.
1: No? Aquí tenim les dues marxes nupcials més conegudes, potser.
0: Però deixa'm que seguim amb Verdi, que, sí. que vaja, era un apassionat de Shakespeare, sí, sí. I amb la segona de les tragèdies que el mestre va adaptar.
1: Verdi li agrada tant Shakespeare que fins i tot va escriure també amb Arrigo Boito un Rei Lear que, en canvi, no es va conservar. És a dir, de les tres grans tragèdies de Verdi que va fer sobre Shakespeare, fins i tot n'hi hauria una quarta. Eh? En tot cas, efectivament, la primera, recordem-ho, va ser Macbeth, amb Piave encara com a llibretista, la tercera Falstaff, i la segona, aquest Otello, també amb llibret de Arrigo Boito, estrenarà el 1887, un Otello, per cert, que també havia adaptat a Rossini, i el que escoltarem és un fragment, a mi m'agrada especialment, quan Desdèmona ja sap que morirà, és una gran tragèdia, eh? Sap que morirà, que no hi ha remei, i decideix en aquell moment, el seu plany és cantar una cançó que entonava la serventa de la seva mare. És un plany sobre un salze, que a més tenim la sort d'escoltar la veu de Maria Callas.

0: I ara, David, et faré una pregunta que farà content el Xavier Montagut. Algun exemple de Bel Canto?
1: Clar que sí. A mi també em fa content sentir Bel Canto. Sí, Vincenzo Bellini, adaptant també, en aquest cas, Romeu i Julieta, com deia, una font indirecta al seu Capuleti Montecchi del 1830. I és el moment, el que escoltarem és el moment en el qual Tebaldo, el personatge de Tebaldo, declara el seu amor per Julieta, el pare de Julieta. I és una peça, com veureu, una cabaleta típica en balcantista, que més he portat, i ara que un dels tenors, un tenor peruà que m'entusiasma, que és la del gran Juan Diego Flores.

0: David, ens has portat aquí dues espases que vaja, que és un crim allò, posar-s'hi a parlar per sobre d'elles, però és que, clar, vull dir, ens falten...
1: Estem impressionats, de veritat.
0: Ens falten, efectivament, minuts. I escolta'm una cosa, acabarem al segle XX, sí. I també amb Romeu i Julieta.
2: I també amb Romeu i Julieta, exacte, perquè, com deia, una tragèdia multirepresentada, tota mena d'estils i formats, l'ha tocat Tchaikovsky, Berlioz, tenim de tot. La porto ara en un ballet també famosíssim que va compondre Sergei Prokofiev el 1935, de fet per al Bolshoi, tot i que es va estrenar al Teatre Rival, que era el Kirov, del qual escoltarem d'aquest ballet potser, i ara també una de les danses més conegudes, aquesta cosa així amenaçant de la música, que és el moviment de la suite número 2, coneguda com la dansa dels cavallers.

0: I David Guzmán, tu saps que la setmana que ve, dijous, tens una cita amb nosaltres ineludible?
1: No la setmana que ve,
0: ai, no,
1: demà
0: passat. Setmana,
2: passat demà,
0: perdoneu.
2: Si tot va bé,
0: és que
2: m'he
0: quedat tan emocionada amb aquesta peça que ja, ja no sé ni què dir.
2: Sí. Aquesta peça per Sergeant Williams, jo crec que la va escoltar força per fer el tema d'Art Vader, eh? Però això és una altra història.
0: Dijous t'esperem.
2: Dijous tornem amb Shakespeare.
0: Vinga.
2: No ens ho acabem.
0: Vinga.
1: Que vagi molt bé. És que no acabaria.
2: Adéu-siau.

0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Demà tornarem a ser aquí i ens visitarà una de les sopranos del moment.
1: Doncs sí, la soprano barcelonina Serena Sáenz, just el dia abans que debuti en el paper de Naneta al Falstaff de Verdi al costat d'un dels més grans barítons, Luca Salsi.
0: Li preguntarem com s'hi sent i com serà l'estiu, on actuarà i quins projectes té de cara a la pròxima temporada.
1: Però això serà demà.
0: Pau Blasi i Albert Jòdar, suport tècnic, Olga Cardús a la producció, i us hem parlat Rosa Maria Bartroli i Xavier Montagut.
1: Us esperem demà a les 9 del matí, ben puntuals a tots els matins del món, versió estiu.

Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins al recinte modernista de Sant Pau de Barcelona per sentir una gravació de Catalunya Música en què hi sonarà la música de Johann Sebastian Bach al costat de la de dos contemporanis seus, un que ens és pràcticament desconegut, Friedrich Wilhelm Zachow, i l'altre, Johann Graupner, que és un compositor que, com ell, va optar a la feina de ser cantor a Sant Tomàs a Leipzig. Finalment, aquesta feina va recaure en Johann Sebastian Bach. Per tant, avui un concert interessantíssim amb música del barroc i interpretada pels solistes de la Salvat Becker Bach. Serà una ocasió excel·lent per sentir aquestes veus, la d'Ellen Lloyd Roberts, soprano, Justina Baituque, contralt, Héctor Ruiz, tenor, i Franco Oportus, baix. Els sentirem sota la direcció de Daniel Tarrida i amb el Barcelona Consort. I tot això en aquest concert que va transcórrer en tres blocs. Cadascun proposaia un diàleg amb aquests compositors contemporanis de Bach a partir del text i del coral respectiu de cada cantata. Les de Johann Sebastian Bach eren les números 1, 92 i 127, cantates compostes el 1725, és a dir, feia 300 anys justos. Per tant, comencem aquest programa excel·lent de música que us proposem de sentir avui i comencem amb el primer bloc, en què la música de Johann Sebastian Bach s'anirà alternant amb la de Friedrich Wilhelm Zachow, que era 22 anys més gran que Bach. Havia nascut el 1663 i va morir quan començava el segle XVIII, l'any 1712. Va passar bona part de la seva vida a Halle, la ciutat on hi havia nascut Georg Friedrich Händel. Zachow en va ser de professor de Händel, d'aquest compositor que després d'haver passat per Itàlia va fer nom i fortuna a Anglaterra. Doncs Zachow i Bach en aquest primer bloc del concert d'avui, en aquest diàleg entre aquests dos compositors que ens situen al tombant del segle XVII cap al XVIII amb la seva música. De moment, amb la cantata número 127 de Johann Sebastian Bach, Herr Jesu Christ war Mensch und Gott. A partir del mateix text, música també de Friedrich Wilhelm Zachow, en aquesta primera part del concert d'avui, un concert que forma part del Festival Barcelona. Els intèrprets els hem citat abans i els anirem coneixent a mida que avanci el concert. Ellen Lloyd Roberts, Justina Baituque, Héctor Ruiz i Franco Oportus canten amb el Barcelona Consort i dirigeix Daniel Tarrida, que d'aquesta manera comencen el seu concert d'avui a Catalunya Música.

Aquest primer bloc del concert d'avui s'ha acabat amb la música de Friedrich Wilhelm Zachow, nascut el 1663, va morir el 1712. La seva música s'ha anat alternant amb la de Johann Sebastian Bach, amb fragments de la cantata Herr Jesucrist war Mensch, un got, el número de catàleg 127, una de les tres cantates de Bach del concert d'avui, escrites totes el 1725, feia 300 anys en el moment del concert, el que es va fer al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona el març del 2025. Perquè avui us estem oferint un dels concerts del Festival Barcelona, un concert amb els solistes de la Salvat Becker Bach. Eren Ellen

Lloyd Roberts, soprano, Justina Baitcute, contralt, Héctor Ruiz, tenor i Franco Portus, baix, ja han cantat amb el Barcelona Consort sota la direcció de Daniel Tarrida i en aquest bloc amb la música de Bach i de Tsaho. I tot just quan ens endinsem en el que va ser la segona part d'aquest concert, el segon dels diàlegs que s'establiran durant el concert d'avui, diàleg a partir d'ara entre Johann Sebastian Bach i Georg Philipp Telemann, que va ser el padrí de bateig d'un dels fills de Bach, de Carl Philipp Emanuel. Telemann i Bach, a partir de la cantata número 1 de Johann Sebastian Bach, Vision leuchtet der Morgenstern, que és el centre, de fet, del programa de concert que us oferim i que va gravar Catalunya Música, una cantata que es va estrenar precisament el 25 de març del 1725 a Leipzig. Feia 300 anys justos en el moment del concert. Doncs a partir d'ara, Telemann i Bach, en les veus d'Ellen Lloyd Roberts, galesa, formada a la Royal Academy of Music i que ha cantat dirigida, entre altres, per Theodor Currensis. La mezzosoprano és Justina Baitcute, nascuda a Roma de pares lituans i formada a Suïssa. Entre altres, s'ha format amb Vivica Genó o amb Andreas Scholl. El tenor és el valencià Héctor Ruiz, nascut l'any 2001, format a València i que va acabar els seus estudis al Conservatori Superior del Liceu a Barcelona amb Joan Martín Royo. I finalment el baix és Franco Oportus, xilè, establert a Alemanya des del 2022. Canten amb el Barcelona Consort, dirigix Daniel Tarrida, en aquesta segona part del concert d'avui, diàleg entre Johann Sebastian Bach i Georg Philipp Telemann.

Avui som en un d'aquells concerts que combinen història, art i música. Som al recinte modernista de Sant Pau, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i estem sentint música de Johann Sebastian Bach al costat de tres contemporanis seus. Música esplèndida que ens trasllada 300 anys exactes enrere, perquè les tres cantates de Johann Sebastian Bach, que són el punt de partida del concert que us oferim, són totes tres escrites l'any 1725, dos anys després que Johann Sebastian Bach arribés i s'instal·lés definitivament a la ciutat de Leipzig, fins que hi va morir l'any 1750. I dins d'aquest marc, què és el que va gravar Catalunya Música? Doncs el que interpretaven els solistes de la Salvat, Becca Bach, Ellen Lloyd, Robert Soprano, Justina Baitcuté, mezzosoprano, Héctor Ruiz, tenor i Franco Portus, baix. Cantaien amb el Barcelona Consort sota la direcció de Daniel Tarrida, i en aquesta segona part del concert, la música de Johann Sebastian Bach s'ha anat alternant amb la de Georg Philipp Telemann a partir del text de la cantata Vision leuchtet der Morgenstern, una cantata de Johann Sebastian Bach que es va estrenar a Leipzig el dia mateix en què es feia el concert a Barcelona, un 25 de març de feia 300 anys, del 1725. Doncs a partir d'aquesta cronologia exacta, a partir d'aquest aniversari, ara us oferim el que és l'últim bloc del concert. Fins ara hem sentit música de Johann Sebastian Bach alternada amb la de Friedrich Wilhelm Zachow, va morir el 1712. Ara sentíem Telemann i Bach donant-se la mà, i finalment Johann Sebastian Bach la mà se l'haurà de donar amb qui va ser el seu rival al moment de postular a la feina de cantor a Sant Tomàs a Leipzig. És Johann Christoph Graupner. Graupner és només dos anys més gran que Bach, i a partir del text de la cantata Ich hab in Gottes Herz un Sinn, el número de catàleg 92 de Bach, ara sentirem aquesta última part del concert. I l'enllaçarem, perquè així va ser els aplaudiments, amb els dos minuts que es van interpretar fora de programa i que van tornar a la música de Friedrich Wilhelm Zachow. Per tant, final del concert dels solistes de la Salvat Becca Bach al Festival Barcelona.

0: Música de Friedrich Wilhelm Zachow, fora de programa i per cloure el concert que us hem ofert avui. Música d'aquest compositor que havia nascut 22 anys abans que Johann Sebastian Bach, l'any 1663. D'ell n'hem sentit un coral que m'ha enllaçat amb els aplaudiments amb què teòricament s'havia d'acabar el concert d'avui. Un concert en què en aquest últim bloc hi hem sentit música de Johann Sebastian Bach al costat de la de Johann Christoph Graupner, que és un compositor exactament contemporani, només 2 anys més gran que Johann Sebastian Bach. Graupner va néixer el 1683 i d'ell n'hem sentit música escrita a partir del text Ich habe in Gottes Herz un Sinn, el mateix de la cantata número de catàleg 92 de Johann Sebastian Bach, de la qual n'hem sentit fragments en aquest final de concert al costat de la música de Graupner. Perquè avui dins del Festival Barcelona us hem ofert una gravació de Catalunya Música del març del 2025, un concert que commemoraia els 300 anys de 3 cantates de Johann Sebastian Bach, les 3 de les quals n'hem sentit fragments avui. Primer, la cantata número de catàleg 127, després la cantata número 1 i finalment la cantata número de catàleg 92. D'aquestes 3, la número 1 s'havia estrenat a Leipzig el mateix dia en què es feia el concert a Barcelona, el 25 de març, de feia 300 anys, del 1725. I el programa, el que proposava era un diàleg interessantíssim entre Bach i aquests altres 3 compositors del seu temps. Zachow, que havia estat mestre de Händel, que havia viscut a Halle, que és on havia nascut, el compositor alemany que va fer carrera a Anglaterra. A més, Zachow va ser una influència per al jove Johann Sebastian Bach, amb sentit també música de Telemann, que era un amic íntim de la família Bach i que va ser fins i tot padrí d'un dels seus fills, de Carl Philipp Emanuel, i finalment amb sentit música de Johann Christoph Graupner, rival de Bach en les oposicions per al càrrec de cantor a Sant Tomàs a Leipzig. I els intèrprets de tota aquesta música han estat els solistes de la Salvat Becca Bach, Ellen Lloyd Roberts, soprano, Justina Baitcute, mezzo soprano, Héctor Ruiz, tenor i Franco Oportus, baix. Els hem sentit amb el Barcelona Consort i sota la direcció de Pau Jorquera. Tot això com a fruit de la Salvat Becca Bach, que té com a objectiu impulsar la formació i la projecció internacional de cantants joves en el repertori del barroc i especialment en la música de Johann Sebastian Bach. Avui els hem sentit des del concert que van fer el març del 2025 al recinte modernista de Sant Pau. És el concert que va gravar Catalunya Música i que avui us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Després del concert d'avui us proposem de sentir Anton Bruckner i la Simfonia número 2 en do menor en la versió del 1877. La versió és de l'orquestra de la Suïssa francòfona i dirigix Marek Janowski.

0: Aquesta era la segona sinfonia d'Anton Bruckner en versió de l'Orquestra de la Suïssa Francòfona dirigida per Marek Janowski.
1: Catalunya Música.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: El baix baríton Brint Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lit de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Sabies que Louis Braille, l'inventor del sistema d'escriptura per a persones cegues, deia: "Hem de ser tractats com a iguals i la comunicació és la manera d'aconseguir-ho"?
2: A Catalunya Música tenim 7 de sons.

0: La música és comunicació i és felicitat. Avui descobrirem històries de persones amb tanta passió per la música i la vida que han aconseguit superar límits que molts ens podrien semblar infranquejables. Per sort, hi ha invents que els ho posen cada dia una mica més fàcil. En aquest set de sons parlarem de l'A-Harp, un instrument que es toca amb els ulls. Ho farem a través del testimoni del seu inventor, en Zacarías Bambacusis, també del primer noi que el va tocar, en Joel Bueno, del seu pare, en Jordi, del seu professor, l'Albert Bello, i també de l'Oriol Sanya, director artístic de la Fundació SIFU. A la selecció i a les seccions musicals avui farem una bona volta. Anirem a l'Àfrica per conèixer un himne. Sabrem de la passió de Lev Tolstoi per la música de Beethoven i ens relaxarem amb una arpa a casa nostra. Si teniu set de sons, comencem.
1: Set de sons, la música que et cuida.
0: Obrirem el programa d'avui respirant de manera calmada gràcies a la sonoritat de l'arpa. Sentirem en Josep Maria Ribelles interpretant una peça que ens farà flotar per l'espai com astronautes en plena meditació. Ingràvits.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família, a Catalunya Música.
1: Vaig decidir tocar música perquè jo tinc dos germans bessons de 22 anys. I és clar, ells tocaven el baix i la guitarra espanyola. Jo, com a germà petit, volia fer com els grans. Vaig traslladar la idea que havia tingut els meus pares i en aquell moment ho veien molt difícil perquè jo tinc una paràlisi cerebral i no puc bufar ni moure les mans. En aquell moment, per ells, era impossible que jo pogués tocar un instrument de música.
2: Aquest era el testimoni d'en Joel Bueno, un noi de Santa Perpètua que, tot i tenir paràlisi cerebral, va decidir que volia estudiar música.

0: En Joel es comunica a través d'un eye tracker, és a dir, un dispositiu de seguiment d'ulls, i ens ha enviat les seves respostes per escrit. Nosaltres les sentirem a través de la veu d'en Jan. El desig d'en Joel d'estudiar música va sorprendre la família i va obrir moltes preguntes. Sentirem el seu pare, en Jordi Bueno.
1: Doncs mira, en Joel ens va demanar seriosament que volia tocar música quan tenia 8 anys. I el primer que vam pensar és... ostres, realment crec que serà complicat. I també en quin embolat ens torna a fotre aquest tio. Doncs a partir d'aquí el primer que vam fer doncs, va ser demanar cita amb el director de l'Escola de Música de Santa Perpètua. Li vam exposar les nostres intencions, que era que en Joel tenia la il·lusió de poder estudiar música. I certament doncs, era un hàndicap, i així ens ho van transmetre. O sigui, ens van dir doncs, que no ho veien viable, que no estaven preparats i que tampoc tenien les eines per dur-ho a terme, cosa que entenem perfectament. Vam sortir de la reunió dient que continuarem buscant, i si algun dia trobem una eina o alguna forma de dur-ho a terme, vindrem i aleshores sí que ens agradaria que ens recolzéssiu i que ens agaféssiu el guant. Passat un temps, el professor de guitarra, el meu fill gran, en Xavi, em va enviar un link i em va dir: escolta, Jordi, mira't això que t'acabo d'enviar, que hi ha una cosa interessant. I era la contraportada de La Vanguardia, en la qual doncs, explicava diferents projectes que estava duent a terme la Unitat de Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra. Entre un d'aquests projectes hi havia un instrument que es tocava amb la mirada. Aquí va ser, ja et dic, una explosió d'emocions i d'esperança, perquè en Joel tot el seu currículum escolar ho ha fet amb la mirada, amb un eye tracker. Ell es comunica amb la mirada també, escriu amb la mirada, o sigui que per nosaltres doncs era una eina molt familiaritzada.
2: Tenia 7 anys i la primera vegada que vaig veure l'iHarp va ser com un somni fet realitat, perquè, òbviament, en aquell moment, les meves expectatives del futur com a músic eren escasses. Per mi era com un joc de música i al mateix temps em permetia fer les meves melodies i tocar alguna cançó. Va ser fantàstic.
0: Aquell instrument que va captivar en Joel era l'iHarp, desenvolupat a partir del 2010 al grup de recerca en tecnologia musical de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El seu creador és el músic i investigador grec Zacarias Bambakousis.
3: La idea de crear l'iHarp surgió el 2008 quan un amigo mío músico tuvo un accidente con la moto que resultó a una herida en la espalda. Y al principio no era claro si iba a poder mover los brazos. Y de allí pensé qué pasaría con él y con todas las personas, músicos, que tuvieron o enfermedades o accidentes durante la vida, cómo sería posible seguir tocando música sin uniendo de los brazos. Y de allí surgió la idea de tocar música con la mirada. Es una herramienta inclusiva, todos que pueden mirar, pueden tocar música con el iHarp, pero claro, está más pensado para personas con discapacidades severas físicas, que tienen algún tipo de tetraplegia, o sea que no pueden tocar música o hacer cosas con los brazos. Esto incluye personas con parálisis cerebral, con enfermedades, varias enfermedades neurodegenerativas, como ELA, por ejemplo.
0: L'iHarp és molt més que un programari. És un instrument pensat per a persones que, per una discapacitat física severa, no poden tocar cap altre instrument tradicional. El seu creador, en Zacarias Bambakousis, ens explica com funciona exactament.
3: En una pantalla d'ordenador apareixen les notes que són en el perímetre d'un círculo i el moment que l'usuari mira una nota, que cada nota té su propi color, esta nota suena con el sonido del instrumento que haya elegido cada uno. Puede sonar como flauta, piano, trompeta, básicamente hay una colección de 25 instrumentos en el software, pero a través de la tecnología MIDI uno puede elegir cualquier sonido que quiera a través de un banco de sonidos externo.
0: Aquesta simplicitat aparent amaga una gran exigència. Per tocar amb la mirada cal un alt nivell de concentració. Ho sap bé el professor d'en Joel, l'Albert Bello.
4: Per mi la dificultat més important és el nivell de concentració visual, diria, que necessites per tocar l'instrument. Pensa que tota l'estona que estàs tocant amb l'iHarp has de controlar la teva mirada. On mires? Quin és el teu focus d'atenció visual? Amb altres instruments, jo què sé, pots mirar des de mirar els altres músics, el públic, la partitura... Això realment, els que hem provat aquest instrument, sabem que és una de les coses que més costa i que més treball requereix, independentment de després, com tots els instruments, anar agafant cada cop més tècnica i control instrumental.
0: Malgrat tot, el mateix creador, en Zacarias Bambacusis, insisteix que tothom en pot aprendre i que el programari incorpora ajudes pensades per facilitar els primers passos.
3: No creo que es muy difícil aprender a tocar música con el iHarp y eso porque, como es un software, incluye unas herramientas sí, que aceleran el aprendizaje de música. Por ejemplo, la primera vez que alguien toca música con el iHarp puede activar una herramienta que está pensada como si fuera un videojuego que sigue un círculo en la pantalla que le muestra, le guía dónde tiene que mirar, a qué nota tiene que tocar cada momento. Y luego, después de muchas repeticiones, por ejemplo, puede quitar esta ayuda y tocar solo o solo con ayuda auditiva. Y además el software, el iHarp, automáticamente evalúa la actuación. Si uno ha tocado bien, bien el ritmo, cuántos errores hizo. Pero sí, diría que una persona con dos classes de música ja pot tocar su primera canció.
0: Tot plegat converteix l'iHarp en un instrument totalment inclusiu i accessible.
4: Des del meu punt de vista, el valor més important que té l'iHarp és donar accés a la pràctica musical a persones que segurament no ho farien sense aquest instrument. A més, el fet que sigui un instrument nou, desconegut, el fa un instrument ple d'oportunitats, tant per l'alumne com el professorat. Personalment, et diria que el fet de poder treballar en concretar el projecte curricular, intentar incorporar aquest instrument als estudis reglats és un repte pedagògic absolutament increïble i un regal professionalment parlant.
0: Un regal que pot canviar la vida. Aquesta és la resposta que ens va enviar en Joel Bueno. La sentim a través de la veu d'en Jan.
2: Per mi, la música és una manera d'expressar-se i dir el que penses d'una forma que la gent li sorprèn. Jo, per exemple, no me puc expressar-me com tothom. M'expreso a través d'un làser infraroig i amb una tablet amb un comunicador amb la vista. Però també em puc expressar els meus sentiments amb la música. I la gent que tingui alguna dificultat té l'oportunitat d'expressar-se tocant música.
0: I com és en Joel com a alumne? Ens ho explica l'Albert Bello.
4: El Joel és un estudiant ple d'energia i amb moltes ganes d'aprendre i que et contagia de la seva manera de gaudir de la música, de gaudir de les estones amb la resta dels companys, de fer música en grup, de fer concerts, i això fa que realment sempre sigui un plaer tenir-lo a l'aula. Estem amb moltes ganes de veure quin camí agafa i què és el que fa al voltant de la música, acompanyat del seu iHarp, d'aquí a uns anys, que segur que ens farà emocionar i gaudir.
0: Hi ha històries com les d'en Joel Bueno i la seva família que ens recorden que la voluntat i la determinació són més fortes que qualsevol límit. Aturem un moment el nostre descobriment de l'iHarp per fer una pausa musical i ho aprofitarem per conèixer una música que també és un bon exemple d'això. L'escocesa Evelyn

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Seguim endavant descobrint l'e-harp, un instrument que és molt més que una eina musical. És també un símbol del que significa l'art inclusiu. La Fundació SIFU ha estat clau a l'hora d'impulsar projectes que donen visibilitat al talent de persones amb diversitat funcional. Ens ho explica el seu director artístic, Oriol Sanya.
2: El projecte Superarte de la Fundació SIFU té com a finalitat principal impulsar la inclusió i donar visibilitat al talent artístic de persones amb discapacitat, tot potenciant doncs, la seva capacitat de superació i integració dins del que seria l'àmbit cultural. Per fer-ho possible, ho fem a través d'unes beques de formació, especialment amb el que seria la música i la dansa, i també doncs, desenvolupem iniciatives innovadores, com pot ser l'aplicació de noves tecnologies a la creació artística, l'adaptació de nous instruments, que és un valor doncs, afegit dintre del que seria els nostres becats i col·laboradors, com pot ser l'e-harp, que és el primer instrument que es toca amb la mirada, o el travel sax, que és un saxo també adaptat per persones amb poca capacitat pulmonar i, a més, amb limitacions físiques, com pot ser el canvi

0: de tecles del mateix instrument, o fins i tot un joystick doncs, que ens permet doncs, disparar sons amb gent amb poca mobilitat en els braços o amb la mà. No? I tot i així, també organitzem esdeveniments oberts i inclusius, entre els quals doncs, jo destacaria la Gala Superarte, al qual doncs, ja hem tocat els últims 7 anys en els millors teatres de l'àmbit nacional, i que, a més, està doncs, dins d'una de les gales més importants com a espectacles inclusions a Europa.
1: Un d'aquests projectes és Supercapacitats, on músics amb capacitats diverses creen i toquen junts.
0: El que hem fet ha sigut posar en contacte músics i artistes amb capacitats diverses per crear junts des de la formació i la cocreació. No? La idea és molt senzilla, però alhora jo crec que molt potent. És treballar a partir de les capacitats de cadascú, donar valor a la diversitat i demostrar que la inclusió pot ser un motor real de transformació social. Durant un quatrimestre, els participants han rebut la formació i han desenvolupat una proposta artística conjunta que després s'ha representat en diferents concerts oberts tant a Barcelona com a Sevilla. Per part de la Fundació SIFU han participat 3 artistes del nostre programa Superarte, en el qual tindríem el Joel Bueno, el pianista Pol Bañate i el baixista Toni Fernández. I per part de l'ESMUC doncs, s'han sumat 5 joves músics en formació, tots ells guiats pel professor Ferran Badal, en el qual han treballat doncs, durant 4 mesos amb un repertori que després s'ha traslladat doncs, a diferents escenaris per poder-lo ensenyar. Per tant, en definitiva, jo crec que Supercapacitats vol mostrar que quan unim talents diversos es generen noves formacions d'excel·lència artística i, sobretot, noves maneres d'entendre-la.
1: I per en Joel Bueno, el valor més gran d'aquests Supercapacitats és poder compartir la música en comunitat.
2: Jo cada dia voldria fer assajos i concerts amb un grup o amb una banda. Tocar sol és magnífic, però tocar en grup o en una orquestra és fantàstic. És una forma de relacionar-te amb més gent i conèixer a persones meravelloses. Això ho tens gràcies a la música.
1: I la família com viu i ha viscut aquest camí que ha fet en Joel?
3: Quan veig amb en Joel a dalt de l'escenari, doncs imagina't, és un orgull que no el puc descriure. De començar en Joel amb la seva afectació, que no té control a cap de les seves extremitats, que no sabien si podria tocar en temps, si podria ser o estar sol davant d'un escenari, infinitat de finestres que estaven per obrir quan vam començar, i veure'l actualment, com ja dic, amb diferents formacions, amb diferents músics, preparant peces i amb la tranquil·litat que ho afronta i que està dalt de l'escenari, doncs no tinc paraules. La veritat és que estic molt orgullós i molt content i molt satisfet.
1: Ara, en Joel vol continuar aquest camí i somia fer els estudis superiors de música, però aquí és on topa amb una barrera inesperada.
3: I ja des del propi Departament d'Ensenyament doncs no reconeixen l'instrument del Joel com un instrument musical. Per què no es pot reconèixer la seva eina d'inclusió, la seva eina d'expressivitat? Perquè no té cabuda amb uns estudis reglats. Perquè el que estem trobant és que no li neguen que pugui estudiar, evidentment, no tens accés a qualsevol tipus d'ajuda, de beques, de res, que tampoc les hem demanades, però ja no et dona accés amb elles i que et diuen que estudiïs el que tinguis que estudiar, però que no te la reconeixen i que no estarà arreglat. Això, doncs, no és inclusivitat, això és restar oportunitats, això no és estar en igualtat de condicions amb la resta dels seus companys. Jo voldria fer doncs, aquesta pregunta doncs, a les persones que decideixen. O sigui, nosaltres continuarem i continuarem per trencar barreres i amb una inclusió real. I una inclusió que ja han demostrat que és real perquè s'està veient quan en Joel toca en un escenari. Jo em pensava que l'art doncs, era una eina d'expressivitat, de sociabilització, de joia, però no m'hagués pensat mai que estigués tan encorsetada, la veritat, o que estigués tan delimitada en segons quins paràmetres.
2: Primer de tot, els diria que l'e-harp no és només un instrument de música, sinó també una ajuda per a les persones amb algun tipus de dificultat. És una eina. Després, els diria que es parla molt d'inclusió, però tot i així, una persona amb la meva discapacitat no es pot treure un grau professional i superior en música, tot i ser el que més m'apassiona. Això no és inclusió. No només parlo de mi, sinó que hi ha molta gent que vol fer coses i és igual de llest o llesta o més que una persona que no té cap problema i li estàs negant la possibilitat de fer-ho.
0: Jo el que faria és fixar la mirada, sobretot canviar la mirada dins del sistema educatiu i cultural, entenent la inclusió com un valor i no com una excepció. Pensa que moltes de les institucions no són accessibles i començant a no ser accessible molts cops a les proves d'accés en aquestes institucions. Dotar de recursos, sobretot de materials adaptats, tecnologia de suport i formació al professorat. El professorat no està format. Molta gent no sap com treballar en una aula amb diferents discapacitats dels diferents alumnes. Això a vegades provoca també un conflicte. I sobretot impulsar polítiques públiques que garanteixin l'accés universal a la formació artística. No? Com crear xarxes de col·laboració entre institucions culturals, escoles de música i fundacions per donar continuïtat en aquests projectes. Si no, sempre queden com projectes individuals. Tot i que l'art i la cultura són un dret fonamental, encara que hi ha barreres físiques, econòmiques, de logística i sobretot socials, fan que moltes famílies, com per exemple el del Joel, l'accés sigui complex. Jo crec que cal reduir aquests obstacles. S'han de generar espais que realment siguin accessibles i impulsar polítiques i iniciatives que permetin que gaudir de la cultura no sigui un esforç extra, sinó que sigui una experiència natural i sobretot compartida. En aquest cas, el Joel es vol dedicar a la música. Doncs molt bé, doncs anem a fer-ho. Però ja el primer problema que tens és l'accés a unes proves amb un grau professional, on ell, l'instrument que proposa, no està dintre d'un llistat i probablement doncs, tinguem molts problemes. És a dir, nosaltres, ell no pot tocar cap dels instruments que hi ha en un conservatori, però ell pot aportar un instrument en el qual pot fer la música que els hi pugui donar. Per tant, hem de canviar molt les coses i hem de canviar també molt la visió, no? Jo crec que el que hem de buscar és la normalitat.
3: Jo sempre dic que les barreres arquitectòniques són molt importants, que s'està fent una gran feina d'accessibilitat, però que encara queda molta feina per fer, però que les barreres socials són importantíssimes. Aquestes estan ocultes, ningú les veu, no són tangibles, i en canvi fan molt mal. I queda molta feina per fer, perquè la societat no està preparada encara per veure el que és diferent amb una mirada normalitzada. Amb una part, amb la feina que està fent en Joel, doncs una manera de normalitzar aquesta mirada i de sociabilitzar. O sigui, però m'agradaria doncs, llançar aquest missatge a la societat i a les administracions públiques. Doncs el que m'agradaria és que tractessin la inclusivitat d'una forma efectiva i real. La tecnologia està aquí per ajudar-nos, està aquí per aportar solucions, per crear camins de vehiculació, d'accessibilitat. Anem a aprofitar-la, no ens encursetem.
1: Per superar els obstacles i fer arribar la música de manera accessible a més persones, l'any 2019 es va crear la Fundació AHARP. La seva missió és clara, oferir la possibilitat de fer música a qualsevol persona amb discapacitat motora o diversitat funcional. Des de la seva seu a Barcelona, la Fundació impulsa formacions per a músics, professors i musicoterapeutes i treballa perquè l'AHARP arribi a escoles, institucions i projectes d'arreu del món. També ofereix programes de formació en línia i certificacions per a professionals que vulguin utilitzar l'instrument a l'aula o en l'àmbit terapèutic. En Jordi Bueno és un dels responsables, juntament amb Zacarías Bambacusis, de tirar endavant aquesta fundació.
3: No és un camí fàcil, però sí que és un camí ple d'il·lusions amb tot el que s'ha fet. Formar part d'aquesta creació, d'aquest equip de desenvolupament, de veure quines o identificar necessitats per crear independència, per crear accessibilitat i perquè sigui un instrument tal com està ara i que es pugui gaudir, doncs la veritat és que és una experiència brutal. I després veure que hi ha molta gent al món que està tenint accés a la música i que no era possible, doncs és una satisfacció brutal.
1: El que queda clar és que en Joel Bueno no s'estova davant de les dificultats i que, malgrat que el camí no sigui fàcil, sempre es marca nous reptes de futur. Sentim la seva resposta a través de la veu d'en Jan.
2: Sí, m'encantaria en un futur poder donar classes i formacions de l'AHARP i de música. És un altre repte que vull aconseguir. Per això estic estudiant i treballant amb l'AHARP per poder fer el meu somni realitat.
1: L'AHARP i en Joel ens demostren, amb el seu exemple, que quan la música és possible amb una mirada, la inclusió no és només una paraula bonica, és també la manera de reconèixer les capacitats i els somnis de tothom.
4: Set de sons. Benestar en cada nota.

0: Catalunya Música.
1: Imaginem-nos Viena al segle XVIII, sales plenes d'aristòcrates i músics de prestigi, entre ells Mozart i Haydn. Enmig d'aquest món hi trobem Maria Teresia von Paradis, una pianista i compositora que, tot i perdre la vista de ben petita, no va deixar mai que això fos un obstacle. Va viatjar per Europa, va escriure obres per a piano, cançons i també música orquestral. Tot i això, la seva obra compositiva és força desconeguda. Avui sentirem l'obertura de l'òpera El candidat de l'escola.

0: Tots som família. A Catalunya Música.
1: La música ens uneix i sovint, davant la repressió, esdevé una eina de llibertat. Avui viatgem fins a Sud-àfrica per escoltar un cant que ha fet història en aquest sentit. Nkosi Sikelel'i Àfrica, que vol dir Déu beneeixi l'Àfrica, va néixer l'any 1897 com una humil pregària litúrgica en llengua xosa. Amb el temps va transcendir les esglésies i es va convertir en un clam de llibertat. Durant dècades, aquest cant va ser prohibit pel règim de l'apartheid i justament per això es va transformar en un himne de resistència i esperança. Després de la caiguda de l'apartheid, Nkosi Sikelel'i Àfrica va ser incorporat a l'himne nacional de Sud-àfrica com a símbol de reconciliació. Una bona mostra de com la música pot esdevenir un refugi i una bandera.

0: Set de sons. Idees musicals per compartir.
1: Hi ha obres musicals que van molt més enllà de l'escolta i es converteixen en experiències vitals. L'escriptor rus Lev Tolstoi va explicar que escoltar la sonata Kreutzer de Beethoven el va commoure tan profundament que va néixer una novel·la amb aquest mateix títol. Tolstoi hi reflexiona sobre la passió, la gelosia i la moralitat, però al darrere hi ha sobretot la força d'una música que li va sacsejar l'ànima. Ho comprovarem a la pròpia pell i ens sentirem al final.

I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.

Escoltem ara la Versés Opus 57 de Frédéric Chopin, una delicada cançó de bressol interpretada pel pianista japonès Nobuyuki Tsuji, que va néixer cec i ha convertit la seva sensibilitat musical en una eina capaç de trencar totes les barreres.

0: La set de sons és insaciable.
1: La música no hauria de tenir límits. És una eina de benestar que ens pertany a tots i per això normalitzar-hi l'accés és un deure. Instruments com l'e-harp i històries com la d'en Joel i la seva família ens apunten al camí. L'esperit de superació dels músics amb diversitat funcional és admirable però hauria de ser molt més fàcil. Haurien de tenir les mateixes oportunitats. Llavors podríem parlar d'inclusió real. Per això volem acabar el programa d'avui amb la compositora i cantant nord-americana Geline Lee. Va néixer amb osteogènesi imperfecta i ha superat les limitacions físiques inventant-se una nova manera de tocar el violí. La sentirem amb aquest A Shocking Farewell del seu disc All the Roads That Lead Us Home. Us hi hem acompanyat Víctor Villar als controls i vies de so i qui us parla, Esther Plana. No deixeu de tenir mai set de sons.

0: Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol, a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló, proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja, en directe a Catalunya Música.
1: Escolta. Què sents? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Moltes salutacions, com esteu? Des d'aquí, des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música. Molt benvinguts un dia més a aquest espai dedicat a les músiques del món, això que anomenem Músiques del Món i que passa per tants llocs, estilísticament i geogràficament parlant i també per molts temps, temporalment parlant, podríem dir. Podem dir que la música ens mou i ens commou, això és una evidència, i que ens mou d'una manera física i ens fa moure els peus en alguns moments, doncs és més evident que altres. I avui ens centrem en propostes doncs, que conviden al ball i a més ho fan d'una manera ben clara. I tant si ens imaginem ballant en un saló o en una plaça, si és a mig temps o a temps ràpid, avui ens agradaria moltíssim que us moguéssiu amb nosaltres. Ho intentarem amb melodies impregnades de jazz llatí, per exemple, de swing, de músiques populars que tenim més properes i també passant per molts llocs i èpoques que això ens agrada molt. Per començar, tirem unes quantes dècades enrere i ens centrem en aquelles melodies que les orquestres de ball, sovint amb signatures de l'illa de Cuba, doncs feien ballar a tantes i tantes parelles. Ho fem amb el nostre admirat Rubén González, pianista cubà descobert amb el projecte Buena Vista Social Club, com molts recordareu. Un dia més, un record per ell, amb un dels temes més emblemàtics d'Ernesto Lecuona.

Doncs així hem començat avui, traslladant-nos a un saló que balla amb un clàssic afrocubà, a l'època daurada de les orquestres, on brillava doncs, aquest jazz llatí que avui segueix acompanyant-nos. Com a mínim, això és el que avui us proposem, sobretot per concentrar-nos en aquestes músiques que ens fan moure. I si Siboney, que acabem d'escoltar, es basa en un danzón, i no podíem començar d'una manera millor, doncs sense deixar les tecles ni els pianistes cubans que tant admirem, anem a la música de Cole Porter i comencem amb escenes de ball de les de tota la vida. Ja veieu que avui hem començat clàssics. I al piano ara sentim Pepecito Reyes.

Tot un clàssic revisat pel pianista cubà Pepe Sito Reyes. Avui ens inspiren les escenes de ball, ja siguin de saló o de qualsevol altre espai, i no podíem deixar de banda un gènere com el tango, si parlem de ball i de dansa, i hem anat a buscar la cantant Sandra Reder, que tenim ben a prop, i aquí acompanyada de l'Orquestra d'Acordions de Sabadell.

Sandra Reder, amb orquestra d'acordions, aires de tango, que hem donat cabuda avui al programa i que donen pas ara a un vals. Ara seguim ballant amb el duet Caamaño y Ameixeiras.

Avui ens centrem en músiques que fan ballar, que ens fan ballar i que esperem que us facin ballar vosaltres també, ni que sigui amb la imaginació. I hem seguit amb Boom Ditty, un projecte dels músics Ned Somerville i Joan Agumí, nascut arran d'una jam de bluegrass, per tant, basat en aquest tipus de música nascuda fa més d'un segle als Estats Units, d'origen popular, això sí, evidentment, amb instruments com el violí o el banjo. De fet, aquesta proposta van ser guanyadors del concurs Sons de la Mediterrània de fa uns anys i avui aquesta peça doncs, ens quedava ben rodona en un programa que convida al ball. I no gaire lluny, sonorament parlant, situaríem els quebequesos Le Vent du Nord que, sense dir-ho, també ens conviden al moviment.

Doncs des del Quebec, també amb un tas de música basada en l'arrel i clarament ballable, com també ho és, o com a mínim en gran part, el projecte Flamenc Gras, que combinen influències del món del flamenc i del bluegrass i que s'atreveixen amb aquesta rumba gras. Com es balla? Doncs això ja ho decidirà cadascú.

0: a ritme de rumba hem seguit i també situats en les atmosferes del bluegrass, una altra prova doncs, que podem trencar barreres entre estils o gèneres o patrons. I si parlem de rumba i de música d'arrel de proximitat i amb una formació més petita, podem trobar aquesta revisada Gitanitos i Morenos, això sí, instrumental, amb Cati Plana i Pau Puig, dins del projecte 13 Vares.
1: Les cordes de l'ukelele. Quilòmetres de cordes per recórrer.

Cati Plana i Pau Puig, acordió diatònic i dolçaina, en una proposta cambrística que agafa diferents patrons de la música popular i, com que avui estem disposats a ballar, què millor que aquesta cèlebre rumba que tots recordem amb noms com Gato Pérez i tants d'altres. D'acordió també n'hi ha el grup La Gravetat de Coulomb, avui els fem sonar un dia més, i que també juga amb els patrons ballables de la música popular.

I així hem avançat, així hem arribat al swing, branca o element del jazz més ballable o ballable per excel·lència, i ho hem fet de moment amb el grup Feten Feten, amb aquest swing dins d'un àlbum titulat precisament Bailable. I com que ja sabem que el jazz manouche i el swing doncs, van de la mà, un tastet del duet que formen la Marta Sierra i Jordi Loeffler. Un record per Django Reinhardt, en aquest cas, Django Steiger, primer la guitarra i després s'incorpora el violí. Thank you.

Sempre energètica, la petjada de Django Reinhardt, posada en valor pel talent de Jorgi Loeffler i Marta Sierra. Seguim ballant en el gran oceà que és el jazz, ara cap al so brass band de llocs com Nova Orleans, per exemple. Aquests són els Dirty Dozen Brass Band.

0: Dance.
1: Ritme swingat i desenfadat, el dels nord-americans Dirty Dozen Brass Band. Amb això ens hem anat acostant al final d'aquesta edició d'aquest ukelele imaginari que ens guia, avui fent moure peus i braços, o això és el que ens proposàvem. I en tot cas, encantats d'haver-vos acompanyat un dia més amb Oriol Pinart, el control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Lanau. Marxem ara amb un trio encapçalat pel pianista Lluís Coloma, divulgador per excel·lència del boogie-boogie al nostre país i tots els seus cosins germans. I, per tant, amb això us diem adeu. Cuideu-vos moltíssim i, si podeu, balleu, encara que sigui, com dèiem, amb la imaginació. Fins ben aviat.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Suïssa, fins a Neuchâtel, per a sentir un concert que va fer el quartet suís Loewe, un quartet dins del cicle de la Societat de Música de Neuchâtel que des de fa dècades promou concerts de música de cambra en espais històrics de la ciutat. Avui serem au Temple du Bas, que és una església del segle XVII, un espai amb una acústica excepcional en què el quartet Loewe hi va interpretar d'una banda el quartet de corda Opus 51 número 1 de Johannes Brahms i de l'altra el quartet de corda en re major Opus 5 del compositor Paul Juon, que va néixer a Moscou l'any 1872 però va viure gran part de la seva vida a Suïssa. Per tant, un concert per a gaudir de la música de Johannes Brahms, figura central del romanticisme alemany, i Juon, aquest compositor menys conegut, que ens permetrà de fer un recorregut des de la gran tradició i fins a l'originalitat de compositors que es programen menys sovint. Brahms i Paul Juon en aquest concert d'avui, gravació de la ràdio de la Suïssa francòfona a Lausana del febrer del 2025 i que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Johannes Brahms, que va néixer a Hamburg l'any 1833, és el gran nom d'aquest concert d'avui i d'ell en sentirem el quartet de corda Opus 51 número 1. Aquest Opus 51 són quartets escrits entre el 1873 i el 86 i representen la seva maduresa artística. Són compostos quan Brahms ja era reconegut a Viena i estava en contacte amb altres músics i mecenes importants. Aquest quartet primer es va estrenar en un cercle privat, tal com era habitual per a la música de cambra de l'època, i avui el sentirem en versió del quartet Loewe, que són aquest quartet suís que sovint al seu repertori inclou Johannes Brahms, però també Beethoven o Mozart, obres menys freqüents com la de compositors suïssos del segle XX. És el cas d'avui, en aquest concert que acabarà amb Paul Juon i que ara comença amb Johannes Brahms i el quartet de corda en do menor opus 51, número 1, la versió a càrrec del quartet Loewe.

El concert d'avui ha començat amb aquest esplèndid quartet de corda opus 51 número 1 de Johannes Brahms en do menor, una obra composta durant la dècada dels 70 del segle XIX, quan Johannes Brahms era un compositor reconegut a Viena. Ja feia ben bé 20 anys d'aquella trobada amb Robert Schumann. Aleshores, Johannes Brahms, en aquella dècada dels 70, era un home que passava dels 40 anys, una persona amb prestigi i que va compondre aquest quartet, sovint eclipsat pel quartet opus 67, però un quartet magnífic i que hem sentit en la versió dels quatre músics que sentim avui, els que formen el quartet suís Loewe i que van fer concert a Neuchâtel el febrer del 2025. És el concert que us oferim avui, gravació de la ràdio de la Suïssa francòfona a Lausana, un concert que ara continua amb un compositor molt menys conegut. És Paul Gion, que va néixer a Moscou l'any 1872, però que va passar gran part de la seva vida a Suïssa. La seva música combina elements del romanticisme alemany amb influències russes i eslaves i crea un estil molt personal, que és el que ara sentirem amb una obra composta als anys 90 del segle XIX. Johannes Brahms va morir l'any 1897. Doncs aquest quartet de Gion representa els inicis de la seva carrera quan buscava la seva pròpia veu dins de la tradició romàntica. I aquesta obra és la que sentirem ara, el quartet de corda en re major, opus 5 de Paul Gion, que ara interpreta el quartet Loewe.

0: Eren els components del quartet Löwe, un quartet suís fundat l'any 2020 i que a partir del 2021 va començar la seva trajectòria començant a guanyar concursos i fent concerts en festivals de cambra de renom, com per exemple avui que som au Temple du Bas a Neuchâtel, a Suïssa, en un concert en què primer han interpretat el quartet de corda en do menor opus 51 número 1 de Johannes Brahms i ara música molt menys coneguda d'un compositor nascut a Moscou a la dècada dels 70 del segle XIX, l'any 1872, que és quan Johannes Brahms precisament estava a punt d'escriure els seus quartets de corda de l'opus 51. Aleshores va néixer Paul Juon, que va passar bona part de la seva vida a Suïssa i d'aquí que formi part d'aquest concert del quartet suís Löwe. Han interpretat el quartet de corda en re major opus 5 de Paul Juon com a final d'aquest concert, un concert amb dues obres, Brahms i Juon. Brahms, un dels grans noms del romanticisme alemany, i Juon, un compositor que hem tingut ocasió de descobrir en aquesta versió del quartet Löwe. I des d'aquesta gravació de la ràdio de la Suïssa francòfona a Lausana del febrer del 2025, una de les gravacions que han arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. És un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert, us proposem de sentir Piotr Ilich Txaikovski i el concert per a piano en sol major, el segon, l'opus 44. La versió és de Mikhail Pletnev i la Filharmonia Orquestra dirigida per Vladimir Fedoseyev.

0: Aquest era el segon concert per a piano i orquestra de Piotr Ilich Txaikovski, en sol major, l'opus 44 que ha interpretat Mikhail Pletnev amb la Filharmonia Orquestra i la direcció de Vladimir Fedoseyev.
1: Catalunya Música.

Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol, a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló, proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja, en directe a Catalunya Música. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: El taller del luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia i bona hora. Aquí comença una nova edició del Taller del Luthier, el programa d'instruments musicals d'aquesta casa, de Catalunya Música. Avui, capítol 395. Per començar, marxarem fins a Sant Cugat del Vallès, on ja fa uns dies vaig poder seguir diverses classes magistrals que cada any organitza el Festival Contratemps. Sentirem el director d'aquest festival, Jorge Juan Morata, i també alguns professors i alumnes. I després tindrem dues de les seccions que ja vam estrenar la temporada passada i que continuen enguany al programa. Primerament, la Marisa Ruiz Magaldi, la cap de col·leccions i documentació del Museu de la Música de Barcelona, ens portarà a la caixa de ressonància i més endavant serà l'organer Òscar Laguna qui ens desxifri el secret dels orgues. Aquest seria a grans trets el contingut del taller del luthier d'avui. Comencem?
0: El taller del luthier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: Prefereixo un piano dolent en una sala amb bona acústica que un bon piano en un auditori que soni malament. Alicia de la Rocha.
1: Contratemps és un festival de música antiga que durant el mes de setembre té lloc a Sant Cugat del Vallès i altres poblacions properes. Hi podem trobar concerts, òperes, xerrades, exposicions, activitats infantils i fins i tot ioga. També ja fa temps que organitzen masterclasses i és precisament aquesta l'activitat que vaig voler seguir enguany. Així que em vaig apropar fins a Sant Cugat, a l'Escola de Música Tradicional, on van tenir lloc aquestes classes magistrals. Es van fer un dissabte al llarg de tot el dia. Allà vaig poder enregistrar diverses converses per saber més d'aquesta iniciativa que té com a objectiu principal apropar la interpretació amb instruments antics als estudiants de música. Sentirem primerament el Jorge Juan Morata, cantant i també director de Contratemps.

0: Hola, Jorge.
1: Bon dia.
0: Moltes gràcies per dedicar-me aquesta estona. Avui parlem de contratemps, que és, jo diria que és més que un festival, oi que sí?
1: Sí, home, contratemps és una eina que hem trobat nosaltres, que vivim aquí en Sant Cugat i en el Vallès, per a comunicar, no?, allò que fem, perquè hem estat treballant molt i oferint això que hem après per tota Europa, i era la nostra eina que tenim per oferir a la nostra gent això que sabem fer i que volem transmetre.
0: Que és la música antiga, bàsicament.
1: Sí, les músiques històriques i en general.
0: Tu ets el director. Quina edició és la que s'ha celebrat el 2025?
1: En realitat som un equip, no?, que treballo molt en la Katie Elkin i jo, que fem tota la preparació d'aquest projecte que engloba projecte pedagògic, projecte de recuperació de patrimoni i d'exhibició, que tenim concerts i projectes de nova d'experimentals.
0: Quina edició és aquesta?
1: La setena.
0: I s'ha anat fent gran, contratemps.
1: Sí, aquest any és per primera vegada, recomanats per el Consell Comarcal i ajuntaments i tal, de poder obrir el Festival Contratemps, que ja estava funcionant molt bé a Sant Cugat del Vallès, que és on va néixer, i aquest any per primera vegada hem anat a Sabadell, Terrassa i Ripollet. És que tenim un patrimoni meravellós en el Vallès Occidental. En Barberà tenim una església romànica que estic desitjant que podem anar a fer un concert allà, perquè són espais que són meravellosos.
0: Abans, si no m'equivoco, era un cap de setmana, ara ho expandiu gairebé un mes, oi?
1: Sí, ara quasi és un mes i mig amb totes les activitats que fem, projecte social també, d'escoles i tal. Al final es bloqueja un mes, dos mesos per dedicar-nos al festival.
0: Avui sóc aquí sobretot perquè em va interessar molt el tema de les masterclasses amb les quals voleu acostar, sobretot el que són instruments antics, a alumnes, a joves alumnes i potser no tan joves, que aquesta serà la manera, la primera vegada en què s'acostin a aquest tipus d'instrument, no?
1: Sí, aquestes classes ve gent que ja es dedica, a vegades que ja es dedica al món de la música antiga i vol conèixer la nostra visió o allò que podem aportar, no?, com a músics a la gent, no? I, però també hi ha gent que s'apropa per primera vegada als instruments. En Catalunya tenim un sistema que n'hi ha pocs conservatoris professionals elementals on se puguen oferir aquests instruments, i tenim un SMUC, que tenim un professorat que és excel·lent, però n'hi ha que crear una base, no?, perquè aquesta gent pugui anar pujant i difundint, perquè pugui anar pujant cap a la universitat.
0: I quina resposta tenen aquestes classes?
1: Pues és molt variopinta. Ve gent que és amateur i se vol dedicar perquè s'ho passa molt bé fent aquesta música, és la música que li agrada, gent que, com tenim avui una trombonista que ve a provar un sacabuig per primera vegada, i gent que ja fa altres cursos per ahir que vol professionalitzar-se, no?
0: On som ara? On es fan aquestes classes?
1: Estem a l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, que fan un treball magnífic en la difusió també de la música tradicional, que tenim una relació magnífica i que sempre que poden ens cedeixen els espais, i són una gent genial.
0: Tu no ensenyes cap instrument, ensenyes cant històric, oi?
1: Sí. El cant històric per mi és posar en context, diguem-ne, estudiar totes les variables tractats o intentar apropar-se a com els compositors volien ser que sigui interpretada aquesta música. Depenent del repertori, no?, intentar adequar-se a l'estil o a l'època que està escrita aquesta música, no? Perquè quan interpretes qualsevol música, ja sigui romàntica o contemporània, tens que fer una contextualització d'allò que estàs fent, no? Mirar en quina època i tal. I a part, després, també tenir la teva pròpia personalitat. Després d'haver après tot el que tindries que tenir en compte a l'hora de cantar o tocar un instrument, tens que ser tu mateix també i ser artista i intentar ser tu mateix.
0: Deia setena edició de Contratemps. Aquestes masterclasses són un clàssic, per dir-ho així, del festival, i seguiran havent masterclasses en el futur també.
1: Sí, sí, cada any fem aquestes classes. A més, estan dedicades a Esteban Mácer, que era el nostre company cembalista, que ha sigut president i va faltar fa uns anys, però li dediquem aquest projecte pedagògic que a ell li agradava tant ensenyar així.
0: Jorge Juan Morata, moltes gràcies i per molts anys.
1: Gràcies, moltes gràcies a tu.

Mentre escoltàvem la conversa amb Jorge Juan Morata, director de Contratemps, de fons sonava música de Händel interpretada per ell i pel Recondit Harmonia Ensemble. Ara al final sentíem sencera l'ària Col partir la bella clori, de la cantata A que pur troppo è vero, del compositor barroc alemany. Sentim ara una altra de les converses que vaig poder gravar a l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat del Vallès per parlar de les masterclasses del Festival Contratemps. És una entrevista que vaig poder enregistrar just després de la classe que la flautista de bec, Sara Parés, va fer amb el seu alumne Bernardí.

0: Som amb la Sara. Hola, Sara.
1: Hola, què tal? Com estàs?
0: Molt bé, just després d'una classe amb en Bernardí. Una mica, explica'm què heu treballat.
1: Doncs mira, amb el Bernardí, que és un alumne repetidor, perquè ja porta uns quants anys venint, ens veiem un cop l'any, i d'alguna manera jo veig un progrés, encara que sembli que no pugui ser, doncs sí que li veig un progrés, perquè me'n recordo del que vam treballar ara fa un any, al setembre de l'any passat, i veig que ell, aquestes classes que són tan esporàdiques, jo crec que li serveixen molt perquè ho recorda. O sigui, no ve aquí passar l'estona. Ell després això ho assimila i he vist un canvi molt notable amb el so. Amb el so, amb el tema d'obrir el coll, que només de començar ell ja m'ha dit també la posició de la llengua. Dic, mira, això és perquè se'n recorda del que vam parlar, no? Llavors, molt bé, i a partir d'aquí hem treballat una miqueta el vibrato, perquè ell és molt organitzat també i ve molt amb demandes específiques, i llavors hem treballat un xic al vibrato, l'articulació, la posició corporal...
0: És un alumne molt especial, el Bernardí, oi que sí? Per què és especial?
1: Bueno, el Bernardí, des de fa uns anys cap aquí, ha anat perdent una mica de visió, i llavors ell és un gran músic, de manera que ho té tot molt interioritzat. En algun moment, clar, em porta la partitura i és molt curiós, perquè normalment passa que l'alumne que ve a classe se té la partitura presa i mira com a guia, i jo, com que són coses que més o menys les conec, doncs no he de mirar gaire. Però en aquest cas ens passa a l'inrevés, perquè ell em proposa peces que jo moltes vegades no conec, que no estic familiaritzada a fer-les amb la flauta, no? Perquè es toquen altres instruments. Llavors, en aquest cas, jo miro la partitura i me la porta només per mi, perquè ell ho fa tot de memòria.
0: Hola, Bernardí. Bon dia. Escolta'm, com van aquestes classes amb la Sara? Tan esporàdiques, però tan productives, no?
2: Molt productives, sí, sí. Anem a peça feta, que diem, o sigui, anem a coses concretes, perquè, clar, lo general ja ho tenim treballat de fa molts anys, però, en canvi, hi ha aspectes concrets, problemes concrets, que ella de seguida em sap entendre el que jo li demano i ajudar-me a resoldre-ho.
0: Com és que és la flauta el teu instrument? Com és que el vas triar?
2: Bueno, la meva història és molt antiga, perquè vaig començar amb la flauta dolça quan era Boy Scout, quan era minyó de muntanya, i jo no havia professors, i anàvem a la muntanya i tocàvem cosetes, no? Quan jo estava a caseta i era el meu pare, però jo tocava d'oïda, jo anava a un concert, arribava a casa i tocava el concert aquell. Però va haver un moment que ja no donava de ser, no va ser quan vaig fer solfeig amb una senyoreta, i el piano. I als 30 anys vaig anar al conservatori, doncs sí, sencer, vaig fer tota la carrera de músic, i llavors vaig fer flauta travessera, perquè semblava més... La flauta dolça és un pito, no, això no fa res. La travessera és més. Vaig estar 8 anys en travessera, després vaig fer piano, vaig fer moltes coses. I de cop i volta vaig recuperar la flauta dolça ja fa més de 25 anys amb la Mercè López, que venia de Groningen, de l'escola holandesa, i vaig aprendre això, la flauta dolça, en sèrio. I, bueno, des de llavors només faig la flauta dolça. I cada vegada anar tocant més... Primer, clar, el típic, no? El renaixement barroc, però després també una mica, doncs, la música més de principis de segle, els ragtimes, els blueses, aquestes coses. Però, vaja, sempre estem entre el barroc i la música tradicional.
0: Perquè amb la flauta dolça es pot tocar de tot, no?
2: Pot tocar de tot, i és un instrument que, com no té... són els dits i els forats i la boca, no té cap més tipus d'artilugi, és molt, molt directe, es recorda molt el cant, que té molt pocs elements exteriors més enllà d'això, un tubo, uns forats i una boquilla d'on surt el so, per la qual els dits són els que manen, segons com tapes, segons com bufes, segons com fiques la llengua, per la qual és un instrument que veig molt, molt relacionat amb el que canta, amb el que toca. No hi ha artilugis entre mi, no hi ha intermediaris, és molt directe entre tu, el teu aire, la música que vols fer i el que surt. Per això m'agrada tant la flauta dolça.
0: Moltes gràcies, Bernardí.
2: Gràcies a tu per l'entrevista.
0: I gràcies a tu, Sara, que de fet aquesta és la primera de les diverses classes que tindràs al llarg del dia d'avui amb alumnes molt diferents, no?
1: Sí. Aquí hi ha tot tipus de perfil d'alumnes, són benvinguts, des de la persona més amateur fins a la persona, és a dir, principiant, per dir-ho d'alguna manera, fins a la persona amateur, però que té un nivell com seria el Bernardí, i com l'estudiant de música que té intenció de fer-se professional, que és el que tindrem última hora. Per tant, molta varietat, i també fa que passi molt bé, no? Que et vas adaptant i vas rebent també els inputs de cadascú.
0: Moltes gràcies i fins la propera.
1: Fins la propera, esperem que sí.

Així sonava la flauta de Sara Parés interpretant la peça titulada Sonata Prima de l'àlbum Estrana Harmonia d'Amore, al costat de l'ensemble L'Albera. L'última conversa que escoltarem relacionada amb les masterclasses del Festival Contratemps serà amb en Jordi Jiménez, professor de Sacabuig, i la seva alumna Mercè.

0: Hola, Jordi.
1: Hola.
0: I hola, Mercè.
2: Hola.
0: Just acabeu la classe del descobriment dels sacabuts per la Mercè, no, Jordi?
1: Sí, sí, de fet hem estat una llarga estona perquè, clar, és tot un descobriment, hi ha molta informació nova per ella i la veia super atenta i molt, molt d'això. Llavors doncs, jo anava donant informació i la que hi ha encara per descobrir.
0: Tu amb el sacabuig i ella amb el trombó, no?
1: Sí, era una partida. Ara, de fet, ara li he passat l'instrument perquè et provi les sensacions. És un instrument que, en principi, és molt semblant al trombó, però, clar, té les seves diferències. Bàsicament, a la manera d'interpretar-se, amb el llenguatge, amb l'idioma.
0: Com ha estat l'experiència, Mercè? Què se sent tocant un sacabuig?
2: Molt bona. Quan l'he tocat és molt diferent. Bueno, no molt, però s'ha notat diferència i m'ha agradat molt.
0: És un gran desconegut encara per molts alumnes de trombó al sacabuig, oi?
1: Sí, sí, especialment pels alumnes, també per molts professors, perquè no l'han tingut proper, no ha estat un instrument molt comú a la nostra geografia. Llavors, doncs, clar, és un element estrany i hi ha una certa encara por a saber què és. I per això jo crec que cursos com aquests són interessants per apropar-nos als alumnes. En aquest cas, el professor que té la Mercè, jo el conec, però ell no coneix el sacabuig. Ens coneixem, però no hem coincidit mai amb això. I potser la mateixa Mercè pot ser una via en què el mateix Enric, el seu professor, doncs, vegi aquest camp, aquest àmbit.
0: És molt diferent bufar un sacabuig que bufar un trombó o més o menys?
2: Més o menys el mateix. No, quan he bufat,

0: T'he notat una mica que sonava més fluix, però en general m'ha semblat bastant igual.
1: No estan tan lluny l'un i l'altre, oi, Jordi?
2: No, no, de fet podríem gairebé parlar d'un trombó més petit en quant a trobaria. Val? És, el món del llenguatge clàssic acostumen a tocar-se trombons més amples de trobaria, però el jazz, els trombons són estrets. Aquest potser seria semblant un dels primers trombons, aquells del jazz dels anys 40, anys 20, que eren més estretets, i aquí toca aquests instruments sense ni tan sols conèixer els acabuts. Llavors, doncs, és si fa no fa.
1: Quin tipus de repertori heu treballat en aquesta classe?
2: M'ha interessat molt el fet de poder treballar aquell repertori que ens acostava a la veu, val? El llenguatge vocal, perquè en el fons la funció inicial d'aquests instruments era doblar, substituir veus, i tota la interpretació de l'instrument, doncs, va encarada a imitar, a aconseguir assolir una mica aquest efecte semblant a la veu humana, en temes d'articulació, de fraseig, i clar, això implica, doncs, qüestions tècniques d'interpretació que una mica ens allunyen de lo que és l'ensenyament clàssic estandarditzat del trombó, perquè has de treballar articulació, has de treballar un tipus de respiració on el text és el que mana, detallets així.
1: El trombó moltes vegades busca efecte o un cert tipus de sonoritat, en canvi els acabuts pot tocar una bona estona.
2: Sí, es pot tocar una bona estona. El trombó, més que res, és l'ús que han fet els compositors. El trombó, segons a quina obra, toca molt. Més aviat buscant efectes, els finals de les sinfonies, allò per buscar un realçament de la música. En aquest llenguatge, doncs, estàs igual doblant una veu durant tota una missa. Estem parlant de repertori així sacre, no? Llavors, doncs, clar, estàs tocant tota l'estona sense buscar aquest efecte de més realçament, sinó l'equivalent d'un protagonista a la soprano que canti aquella part del cor.
1: Et veus tocant els acabuts, Mercè?
0: Encara no, prefereixo un trombó i seguir amb el trombó, però m'ha agradat. Si em puc, el provaré alguna altra vegada i ja està, seguiré amb el trombó, però m'agrada.
1: Està bé conèixer-lo, no? Si més no.
0: Sí. A mi m'agrada perquè és contenir nous coneixements de la partitura i de com tocar, i ara mateix he après més o menys que els forts i pianos d'una partitura normal, en el que no és així, sinó que és la veu.
1: Encara no està convençuda del tot, però diguem que ha entrat bé el sacabuig en la Mercè, no?
2: Sí, de fet, jo crec que és molt interessant. És a dir, la meva funció no és fer sacabutxistes en el món com a professor, sinó donar a conèixer aquest instrument, i que quants més trombonistes coneguin aquest instrument i el puguin tocar, és a dir, tinguin les eines, doncs millor serà per la música antiga. No forçosament tothom ha de ser sacabutxista, però conèixer el llenguatge, l'idioma, l'instrument, la música, jo crec que és una obligació meva a transmetre a la resta de companys de l'instrument.
1: Jordi, Mercè, moltes gràcies i fins aviat.
2: Encantadíssim.
0: Fins aviat.

Sentíem Bella de vos som amorós, de Mateu Fletxa, interpretada pel conjunt La Carabatge, del qual en forma part Jordi Jiménez, el professor de Sacabuig de les masterclasses de contratemps. Si us han vingut ganes de participar en alguna d'aquestes masterclasses que es fan cada any al setembre a Sant Cugat, al Festival Contratemps, val la pena que visiteu la seva pàgina web on trobareu més informació. L'adreça és contratemps.com. Un parell de separadors i de seguida arriba la Marisa Ruiz Magaldi, la cap de col·leccions i documentació del Museu de la Música de Barcelona.

0: La fusta em diu moltes coses. De vegades no tinc una idea preconcebuda, sinó que dic, faré un banjo de 5 cordes, el començo a construir, no sé com l'acabaré, no sé quin to li donaré a la fusta, no sé si la tenyiré o no la tenyiré, però llavors quan li veig alguna cosa, li veig un caràcter, li veig una veta, dic, això quedarà bé d'un color marró fosco, aquest el deixaré tal com és. És auró, el deixaré tal qual i el vernissaré tal qual. I és la pròpia fusta que moltes vegades em va dient el camí.
1: Caixa de ressonància, amb Marisa Ruiz Magaldi.
2: Marisa, bon dia.
3: Bon dia.
2: Molt content de tornar a comptar amb tu per aquesta secció, que és tota una caixa de sorpreses, aquesta caixa de ressonància, on avui ens portes un instrument d'aquells que, ja només pel nom, genera interès.
3: Ja fa ganes de saber-ne més. Avui parlarem del serpent. Trobareu en més d'una pàgina web que en diuen serpentó, però nosaltres estem molt convençuts que el terme correcte és serpent, però no hem vingut a parlar d'això. Què és el serpent? Doncs fa bastant d'honor al seu nom. És un instrument aeròfon, per tant, és l'aire el que vibra i el que fa sonar l'instrument, aeròfon de broquet amb el tub ondulat, amb el tub precisament amb aquesta forma de serp. És d'aquí que prové el seu nom.
2: De fet, és un nom molt gràfic.
3: Molt evident.
2: Sí, no?
3: I si veniu al museu, veureu que hi ha un serpent exposat i fa clarament honor al terme.
2: És fosc, normalment,
3: no? És fosc perquè, encara que el tub sigui de fusta, es recobria de cuir negre. I d'aquí que té aquest color tan fosc, tan característic, que realment és impactant visualment. És un instrument molt bonic, és un instrument que, a part del tub de fusta, té una embocadura i un broquet, val? Per tant, és un instrument, es podria catalogar com a vent metall, bastant semblant a les cornetes, a les trompetes, per aquest fet, perquè són els llavis els que fan directament vibrar l'aire en el broquet.
2: És un híbrid, no? Una mica com el saxo, no? Que diem que és de vent fusta, però és metall.
3: Exacte, o sigui, segons aquestes classificacions de Hornbostel, sax i tot això, és molt proper a les trompetes, però en canvi el cos és de fusta i una de les característiques que té és que té 9 forats en el tub per posar-hi els dits i modular les notes, però sense cap mena de vàlvula. Després s'hi van posar claus, però els primers serpents són absolutament exempts, no tenen res al tub, només forats.
2: Com altres instruments de vent, això era bastant habitual, oi?
3: Sí, així és.
2: Per tant, això ens remet a un instrument de llarga història, no?
3: Té força història. Els models més antics comencen a aparèixer cap al 1600... Això, a principis del segle XVII, més tard s'hi van posar claus, i es feia servir, sobretot, a les esglésies, com a baix. Per exemple, una església petita que no té orgue, es podien fer servir serpents per fer els baixos i acompanyar les veus, i també a les bandes militars. És un instrument creat a França i utilitzat de manera molt, molt àmplia a França, també a Alemanya, a Bèlgica, durant el segle XVII i el segle XVIII. El trobem en la iconografia, també. Trobem el Gabinetto Armonico, per exemple, de Filippo Bonanni, que és del 1723. Hi ha un gravat molt bonic d'un serpent, amb aquesta forma de serp, i el toca, evidentment, un soldat, perquè és un instrument molt, molt associat a les bandes militars.
2: Abans, quan feia referència a aquesta presència del serpent en la música religiosa, juga a vegades també el paper que tenia el baixó, no? Aquest tipus d'instrument.
3: Sí, efectivament. I, de fet, aquí al museu, ara entrarem a veure els serpents del museu, però aquí al museu hi ha un instrument que es diu baixó rus, que és pràcticament igual que un serpent, amb la mateixa, amb el mateix concepte organològic, però el tub ja no té forma ondulada, sinó que és un cos recte. I a vegades s'hi posaven campanes en forma de serp, i aquest baixó rus està molt emparentat amb el serpent, tant en època com en manera de construir-lo. I l'ús en les esglésies és molt interessant llegir a l'anglès Charles Burney, quan viatja per França i Itàlia el 1770, i quan és al principi de tot el seu viatge és a Lille, al nord de França, i està parlant amb l'organista de l'església de Sant Pere, la més important de la ciutat, llavors, i diu el següent, diu: igual que a totes les esglésies franceses, a cada costat del cor hi ha un instrument anomenat serpent, el nom del qual prové certament de la forma ondulada. Serveix per indicar l'afinació i les notes greus sostenen el cant quan s'entona a més d'una veu. I llavors diu una cosa molt divertida, que és: i sovint els músics el toquen malament. I si l'utilitzessin bé, tot i que no ho fan bé perquè bufen massa fort, la seva crítica és que bufen massa fort, llavors, esclar, el so tapa la veu dels cantants. De manera que tenim un instrument que es fa servir molt sovint a les esglésies i que després, a partir de mitjans del XIX, es va començar a deixar de fer servir, perquè hi havia altres instruments que complien millor les funcions orquestrals, les expectatives del públic, també.
2: És curiós això que dius, perquè precisament el segle XIX és el gran segle pel que fa a les bandes, no? Les bandes militars.
3: Sí, i fins ben entrat al segle XIX, el serpent es feia servir en les orquestres simfòniques, Mendelssohn el fa servir, és un passatge d'orquestra de serpent molt conegut, en el seu oratori Sant Pau, per exemple. És una de les grans obres del repertori romàntic en què el serpent hi és ben present. També Berlioz l'havia utilitzat. Va entrar en decadència, com ha passat amb molts altres instruments, i en els anys 70 del segle XX va haver-hi un moviment per recuperar-lo, també des de França. I fins i tot el trobem sovint en el jazz, perquè Michel Godard, que és un tubista de jazz i de clàssica molt famós, ha assumit el serpent com a reivindicació pròpia i l'incorpora regularment en el seu repertori i en els seus concerts.
2: Que bo, recordo haver escoltat i haver vist algun vídeo seu per YouTube. Té uns quants, oi?
3: Sí, té una col·lecció molt bonica.
2: Què en sabem?
3: Igual que la nostra.
2: Ara, això anava. Què en sabem dels serpents d'aquí? Quants en teniu?
3: En tenim 5.
2: Déu-n'hi-do.
3: De procedències diferents. Un d'ells ve del fons dels Museus d'Art de Barcelona, 2 venen de la col·lecció de l'Orsina Baget de Folc, 1 d'un llegat Hortafà i 1 és prestat encomodat per l'Orfeo Català. Tots ells han arribat aquí, excepte el de l'Orfeo, que va arribar el 2006, tots ells han arribat aquí durant els anys 40 del segle XX. Per tant, formen part dels primers instruments que van entrar a la col·lecció del museu i que es van poder veure en públic. I ens aturem un moment, per això, en l'únic serpent que tècnicament no és de la col·lecció del Museu de la Música, però que és un instrument enormement interessant, és el de l'Orfeo Català.
2: Que forma part d'aquella col·lecció que vas comentar en el seu moment?
3: Sí, així és. Dels 60 i pocs instruments que estan aquí prestats per l'Orfeo Català al Museu de la Música. I aquest serpent és molt important perquè és fet a Barcelona. La majoria de serpents que trobem en les col·leccions són fets a França, són fets a Bèlgica, però en teníem a Barcelona també. I la prova és que tenim un serpent amb una inscripció que diu OMS a Barcelona. OMS és un dels principals fabricants d'instruments de vent fusta en la Barcelona del 18 i també del 19. Llavors, aquest serpent està fet de fusta recoberta de cuir negre, com tots els altres que tenim. El tudell i el reforç de l'entrada són de llautó i el pavelló està decorat amb una sanefa. Normalment els serpents a primera vista no tenen decoracions, es veuen negres i ja està. Però aquest sí que se li veuen unes sanefes de motius vegetals pintats a l'exterior. Conservem el tudell, però no el broquet. En aquest cas no hem pogut conservar el broquet. I l'instrument té aquesta forma de serp tan bonica, té 4 corbes. Cada instrument, cada serpent té una forma única, realment. Són instruments de forma molt variada.
2: Ah, sí? No hi ha un estàndard?
3: Hi havia moltes formes diferents de fer-lo i segons el número de corbes que tenia, doncs tenia una sonoritat o una altra.
2: De fet, segurament allargava més o menys el tub i podia fer notes
3: exacte,
2: més greus o...
3: Exactament. Clar, cada fabricant tenia la seva manera de fer i el seu estil. I aquest serpent OMS té 6 forats contra els 9 que originalment solien tenir els serpents, per tant, ja ha canviat una mica la manera de fabricar-lo. I contradint radicalment a Charles Barney, puc dir que el vam sentir sonar en concert.
2: Jo hi era, jo vaig anar
3: sonava,
2: a aquell concert.
3: Ah, sí? I el tant. Concert de Pablo Dopazo, sí. El 2018, amb el títol Els serpents del barroc, i va ser un concert fabulós, i encara que els de les esglésies de França al segle XVIII no els toquessin bé, aquell concert va ser magnífic i vam poder sentir un instrument de més de 2 segles en concert aquí al Museu de la Música.
2: Recordo aquell concert, de fet en vam parlar al taller del Luthier, diria que vam fins i tot entrevistar a Pablo Dopazo.
3: Probablement.
2: I un músic molt entusiasta.
3: Serpentonista de... sí, i oficleidista, dos instruments molt vinculats entre si.
2: Que un altre dia n'hem de parlar, eh?
3: En
2: de
3: parlarem,
2: l'oficleida.
3: Ja ho tinc al cap.
2: I el que es pot veure és aquest, el de l'Orfeo?
3: No, el que es pot veure, que està exposat a la vitrina, no és aquest, és un altre serpent, però és molt bonic i si algun dia veniu amb els vostres fills, nets, nebots, el serpent forma part del joc familiar que tenim a l'audioguia del museu i que consisteix en trobar animals. Per tant, òbviament, el serpent n'havia de formar part.
2: Avui amb la Marisa Ruiz Magaldi hem volgut acostar-nos a aquest instrument tan fascinant, ja només d'entrada, dient el nom ja ens genera una expectativa, però a més sentint-lo té màgia, és un instrument que és màgic sentir-lo.
3: Sí, és molt bonic i realment la sonoritat és molt especial. ens recorda la tuba, ens recorda aquests instruments de vent metall que al segle XIX van ser enormement transformats, desenvolupats, es van trobar moltes maneres diferents de construir-los i fer-los sonar, i aquesta és una baula en aquesta cadena de la vida de la música a través dels instruments.
2: Moltes gràcies, Marisa, i fins la propera.
3: A vosaltres.

Montserrat Torrent era la intèrpret d'aquesta peça que hem escoltat, l'Andante Moderato, de la sonata en fa major de Josep Freixanet. L'enregistrament era de l'any 1977 i l'instrument l'orgue de Santa Maria de Maó.

0: Arribem al final del taller del lutier d'avui i és, doncs, moment pels agraïments. Moltes gràcies al Jorge Juan Morata, la Sara Parés, al Jordi Jiménez i als estudiants de música Bernardí i Mercè per col·laborar amb nosaltres i també gràcies a la Marisa Ruiz Magaldi i a l'Òscar Laguna per les seves seccions. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmaken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música. Escolta. Què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El baix baríton Brint Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lit de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja, en directe a Catalunya Música. Catalunya Música.
3: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
4: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui dedicarem el programa a la música d'una compositora italiana. De fet, està considerada la primera compositora italiana de música de cinema. Una pionera, per tant. Una dona que va obrir camí. La seva carrera musical cinematogràfica no és gaire extensa. Fet i fet, una quinzena de bandes sonores entre el 1966 i el 1973, però sí que és força destacada. Va morir l'1 de gener d'aquest 2025 i no volíem que acabés l'any sense dedicar-li un programa per donar a conèixer la seva música i com a homenatge. Avui, al Violí Vermell, la música de cinema de Nora Orlandi.
3: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
4: I amb en Pau Blasi, no és italià, és de Badalona, el control tècnic.
3: El violí vermell, la música clàssica en color i en blanc i negre.
4: Nora Orlandi va néixer el 1951 a Voghera, un poble de la Llombardia. Va començar a tocar el piano i el violí de ben joveneta, animada per la seva família i sobretot per la seva mare, Fanny Campos, que era cantant d'òpera. La Nora es va graduar al Conservatori Niccolò Paganini de Gènova, on s'havia mudat amb la seva família, especialitzant-se en composició, harmonia i cant. A aquesta formació musical cal afegir-hi estudis superiors de cant gregorià i altres disciplines. L'any 1951 va ser contractada com a violinista a l'orquestra de la RAI i es va traslladar a viure a Roma. La seva feina a l'orquestra de la RAI la combinava amb tocar amb diverses altres orquestres ja de música lleugera. La Nora Orlandi també tenia molt bona veu i unes excel·lents dots per al cant. I això, junt amb la seva atracció pel jazz, va fer que també comencés a actuar com a solista, acompanyant-se al piano i interpretant les seves primeres cançons compostes per ella mateixa. A finals de 1952 va formar un grup vocal, el Quartetto 2+2, amb el qual va actuar en directe a la ràdio i a la televisió i en gravacions de diversos cantants, una formació que després va doblar esdevenint el grup vocal 4+4 de Nora Orlandi. Més enllà d'una primera banda sonora composta el 1954, el seu pas de debò a la composició cinematogràfica es va iniciar el 1966 i es va perllongar fins al 1973. Tot plegat, una quinzena de bandes sonores destinades bàsicament a la indústria cinematogràfica italiana. Com a intèrpret, també va prestar la seva veu o les seves habilitats instrumentals a una vintena de pel·lícules. Estem parlant de finals dels 60 i principis dels 70. Nora Orlandi va ser una de les poques dones del seu país que va poder competir en un àmbit majoritàriament dominat pels homes. Nora Orlandi és una llegenda viva de la composició cinematogràfica europea que encara roman força oblidada. Us convido ara a descobrir la seva música.
3: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
4: Com us deia fa un moment, Nora Orlandi va compondre una primera banda sonora l'any 1954, la de la pel·lícula Non vogliamo morire, No volem morir. Però no va ser fins a mitjan dècada dels 60 que realment es va desenvolupar en aquest camp com a compositora. En concret, l'any 1966 i amb la música d'un espagueti western, Johnny Yuma, un film dirigit per Romolo Guerrieri. Es tracta d'un film molt convencional, amb allò que passava amb aquestes pel·lícules europees i sobretot en aquests espagueti westerns. La presència d'actors nord-americans de segona fila als principals papers, tot de secundaris locals, i la noia de la pel·lícula, alguna actriu, sobretot bé de veure, que faci de perversa dolenta o de bona noia que acompanya l'heroi. Una pel·lícula previsible que segueix els cànons de l'espagueti western en tots els seus ingredients i amb una banda sonora, aquesta ben bé primera banda sonora de Nora Orlandi, que segueix fil per randa el que s'espera d'ella. La típica trompeta èpica, el to rural dels cowboys amb l'harmònica, les guitarres espanyoles marcant el ritme, la cançó en anglès que obre el film amb els títols de crèdit i que ens abocarà la solitud i la fermesa de caràcter de l'heroi, etc. Però atenció, d'aquest film el que més es va lloar va ser precisament la seva banda sonora. La partitura de Nora Orlandi per a Johnny Yuma va ser un gran èxit. De fet, ja amb només Johnny Yuma, Nora Orlandi figura al llistat dels compositors més representatius de l'espagueti western. Vinga, va, sentim música d'aquesta banda sonora, Johnny Yuma, del 1966, de Nora Orlandi. Sentim, precisament, la cançó dels crèdits d'inici de Johnny Yuma i el tema titulat Guerra i records.

Sentim dos peces més de Johnny Yuma, la banda sonora de Nora Orlandi del 1966. El primer es titula Boira de temps. I compte, que aquí comencem a introduir uns trets també característics de la música de Nora Orlandi, que juntament amb les músiques més pròpies dels gèneres cinematogràfics als que pertanyen els films, no dubta, quan convé, a utilitzar estructures, textures i instrumentacions de caire molt més modern i fins i tot experimental en la línia que ja seguia Morricone i altres a Itàlia. El segon tema que sentirem tot seguit, Johnny Yuma, seqüència 15, en canvi, comença amb un aire marcadament clàssic, amb el contrapunt del puntejat de la guitarra elèctrica, tema una part força interessant, i després el tema evoluciona en segments molt diferenciats, gairebé a la manera d'una suite recopilatòria. Trobo també molt interessants tant els segments independents per ells mateixos com el fet de tota la seva unió en un tema únic.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas associats.
1: Els espagueti western es van posar molt de moda a la dècada dels 60 i, per tant, Nora Orlandi es va trobar bàsicament component música per a aquest tipus de pel·lícules. És per això que avui sentirem sobretot música d'espagueti western. També sentirem altres coses, però de moment encara ens queden audicions com a mínim de 3 bandes sonores més d'aquest gènere. La primera és de l'any 1967 i pertany al film Clint el solitari, que de fet és una pel·lícula espanyola dirigida per Alfonso Balcázar. Una història d'un pistoler al que tothom vol matar per guanyar fama, mentre que ell només té com a preocupació bàsica, més enllà de seguir vivint, trobar la seva dona i el seu fill desapareguts. D'aquesta banda sonora de Nora Orlandi comencem sentint la cançó dels crèdits inicials, titulada Stop Shooting, Deixar de disparar. Una cançó, en aquesta ocasió, allunyada del component èpic heroic habitual, per passar a ser una cançó romanticodramàtica que ens remet clarament a l'aspiració del pistoler de deixar finalment enrere la vida de violència i poder-se retrobar amb la pau de la vida amorosa familiar.

0: El violí vermell a Catalunya Música. Intensament clàssica.
1: De tota aquesta etapa dels Spaghetti Westerns de Nora Orlandi, una de les bandes sonores que m'agrada especialment és la del

10.000 dòlars per un massacre, 10.000 dòlars per una massacre, tot i que en castellà aquest film es va titular Como lobos sedientos. Nora Orlandi no deixa de fer una eficaç i bona partitura de gènere amb les campanes, les trompetes, les guitarres, però en aquesta banda sonora hi ha un reforç al to líric i dramàtic que dota a la pel·lícula, no podem dir d'una transcendència, però sí d'una seriositat que l'afavoreix molt. És una molt bona banda sonora. Sentim-ne dos primers temes, el dels crèdits d'inici, que en aquest cas no és una cançó, i el titulat El soci, un tema d'aparença agressiu i amb una sincopatia que és gairebé psicopatia. Un tema interessant d'aquells de a veure fins on ens porta sentint-lo.

De 10.000 dòlari per un massacre de Nora Orlandi del 1967 sentim dos temes més. El titulat Delinqüents, un tema breu de ritme galopant, i finalment el titulat La massacre, amb el protagonisme de la trompeta convencional del gènere amb tota la seva càrrega heroica i alhora destinal.

L'any següent, el 1968, Nora Orlandi va compondre la banda sonora del film que era continuació d'aquest del que acabem de sentir música. Un film ara titulat Per 100.000 dòlari t'amazzo, és a dir, per 100.000 dòlars et mataré. Tot i que a Espanya aquesta pel·lícula la van titular Tu cabeza por 1.000 dòlars. Van rebaixar força el preu. D'aquesta banda sonora em sembla especialment destacable per bonic i sensible i com a contrast a tot el que estem sentint fins ara, el fragment titulat El caçador.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Com us deia abans, Nora Orlandi no va compondre només música per a Spaghetti Western. També va participar en diversos projectes més, tot i que, cal dir-ho, en cap títol important de cap gran pel·lícula del cinema italià. Aquí és on tenim clara que la seva condició de dona pionera en la composició cinematogràfica a Itàlia no li anava a favor, tot i fer, com estem sentint, una música molt lloable i de gran qualitat. I és així que, a banda dels Spaghetti Westerns, en les altres poques bandes sonores que va compondre, les pel·lícules que musicava eren o bé diversos thrillers eròtics, subproductes coproduïts amb Itàlia, Espanya i França, normalment amb actrius nord-americanes vingudes a menys i galants espanyols de segona fila, o directament films de terror del subgènere del giallo. Tot i això, les bandes sonores de Nora Orlandi són molt professionals, molt efectives i amb detalls, temes i moments i plantejaments de gran qualitat musical. Algunes d'elles amb recursos curiosos, com temes farcits de semitons, amb vocalitzacions afegides i una presència sovintejada de l'òrgan Hammond una mica distorsionat per suggerir ambients tèrbols. Tanmateix, ara us convido a sentir un tema amable, d'un jazz suau, pertanyent al film El dolç cos de Dèbora, una música lleugera i agradable, càlida, que també ve de gust sentir.

Adobe Afatxia, doble cara, és un film de suspens, també amb càrrega semi-eròtica, de l'any 1968, dirigit per Ricardo Freda, interpretat en el seu paper principal per Klaus Kinski. Que, en canvi, aquesta pel·lícula es va fer coneguda per la versió cantada del tema principal instrumental de la banda sonora. Una versió cantada, és a dir, una cançó, que també apareixia al film i que era interpretada per la mateixa compositora de la banda sonora, la nostra protagonista d'avui, la Nora Orlandi. Us convido a sentir-la. La cançó es titula La cara de l'amor.

La veritat és que la professionalitat i la qualitat musical de Nora Orlandi va quedar ben palès en un tipus de pel·lícules que mai no gosaríem de qualificar d'obres mestres, algunes d'elles ni tan sols de grans pel·lícules. I en aquest sentit sí que he de dir que el seu gran mèrit en aquest cas és que Nora Orlandi, amb la seva música, sempre millora les pel·lícules en què va participar, per dolentes que aquestes fossin. Fins i tot amb temes senzillets i petits, com aquest balset amb veu, de fet, de nou, la seva pròpia veu, un tema que apareix enmig de la banda sonora de la pel·lícula El diari prohibit de la Fanny, de l'any 1969.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: Nora Orlandi també va excel·lir en el giallo, un altre subgènere essencialment italià dins de l'àmbit del suspens i el terror caracteritzat per la seva alta càrrega de violència i erotisme. La pel·lícula La perversa senyora Ward, dirigida per Sergio Martino el 1971, n'és un bon exemple, un film carregat a parts iguals de misteri i de morbo. Res, la història és la d'una dona, la senyora Ward del títol, que es passa tota la pel·lícula pendent d'un psicòpata que vol degollar-la i la pobra dona va d'ensurt en ensurt. Però tot plegat barrejat amb una mena de malaltissa pulsió eròtica que no saps si donar-li a aquesta senyora una tila o recomanar-li una bona psicòloga. La banda sonora, és clar, si no, no estaríem parlant d'aquest film, va ser de la Nora Orlandi. I més enllà de les seves qualitats musicals, és destacada perquè un dels temes va ser utilitzat per Quentin Tarantino a Kill Bill 1. És el tema que identifica la secreta perversió de la senyora Ward, una melodia interpretada per una estranya veu femenina i que Tarantino utilitza en la seva pel·lícula a la manera d'un rèquiem. De la música de Nora Orlandi per a La perversa senyora Ward, us convido a sentir dos temes. Aquest que us deia, que després va utilitzar Quentin Tarantino a Kill Bill 1, i el tema final que tanca la banda sonora de la pel·lícula.

0: Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts al violí vermell.
1: Nora Orlandi ja va compondre només dues bandes sonores més, l'any 1972 i el 1973, i totes dues de nou per Spaghetti Westerns. La primera va ser per a la coproducció italiana-espanyola-francesa Un dòlar de recompensa, dirigida per Rafael Romero Marchen, protagonitzada per Peter Lee Lawrence, Orquídea de Santis i Carlos Romero Marchen, germà petit del director de la pel·lícula. D'aquesta pel·lícula, que va passar sense pena ni glòria, sí que, en canvi, se'n va destacar la banda sonora de Nora Orlandi. Nosaltres us n'oferim el tema dels crèdits inicials, a la manera de les habituals cançons que ja hem sentit i que, això sí, us ho he de dir, a manca d'enregistrament discogràfic, hem hagut d'extreure directament del film, per la qual cosa demanem disculpes per la qualitat de so que tindrem.

Després d'aquesta $1 de recompensa, Nora Orlandi encara compondria una banda sonora més l'any següent, el 1973, per a un altre espagueti western titulat El dia que va arribar el corb. A partir d'aquí ja no va compondre cap banda sonora més. Poc després, a la primera meitat dels anys 80, va dissoldre el seu grup vocal, 4+4, i es va retirar de la interpretació i de la composició. A partir de llavors es va dedicar a l'ensenyament de solfeig, harmonia, teoria musical, cant i piano. També va escriure un mètode de cant modern molt apreciat entre els professors. Com a molt, de manera esporàdica, encara va fer algun enregistrament com a violí solista per algunes bandes sonores i va participar en programes de televisió. Precisament, la nostra última audició d'avui correspon a una participació de Nora Orlandi en un programa de televisió l'any 1975 que ens permetrà sentir-li de nou la veu i admirar la seva tècnica com a cantant. És una actuació en la que, acompanyada d'un pianista, interpreta amb el que es coneix com la tècnica de l'escat, és a dir, improvisant, utilitzant síl·labes sense significat per crear melodies, com si la veu fos un instrument, el moviment perpetu de Paganini. I un cop acabi, regala una segona interpretació d'un tema en el que la lletra de la cançó són les notes que el pianista toca. Si do re mi fa mi so fa mi re mi fa mi re do re mi fa so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa m

0: Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui en el que hem volgut retre homenatge a la compositora italiana Nora Orlandi. Una música expressió d'un temps i alhora pura història de la música de cinema. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: El baix baríton Brinterval arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lit de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. En aquest concert de Pasqua que tenim a punt per sentir, el cor Ars Nova Copenhagen presenta un diàleg entre la música del Renaixement i obres de creació contemporània i mostra així com la música vocal sempre té alguna cosa a dir sobre la tristesa i l'esperança del període pasqual. El títol del concert prové de l'obra No Resting Place, sense lloc de descans, del compositor estatunidenc Nico Malley, obra que s'interpreta per primera vegada a Dinamarca. Sentirem també peces d'altres compositors actuals, Caroline Shaw, Vagn Holmboe i Roderick Williams, que sonaran entre l'obra històrica de Palestrina, Byrd i Cardoso. Concert enregistrat per la ràdio danesa l'abril del 2025 a l'Església de la Trinitat de Copenhagen. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. L'actuació comença amb Caroline Shaw, una de les compositores més reconegudes de l'actualitat. Durant la crisi de refugiats sirians, aquesta compositora, guanyadora del Pulitzer, va compondre l'obra vocal And the Swallow i l'Oreneta. És una pàgina lluminosa que, a partir del text del Salm 84, reflexiona sobre la necessitat de trobar una llar i sobre l'anhel de pau i esperança.

Avui, el Cor Arts Nova Copenhagen presenta una col·lecció d'obres que exploren els temes de la tristesa i el consol, des de les profunditats espirituals del Renaixement fins a les interpretacions modernes dels textos litúrgics. Caroline Shaw va compondre aquest And the Swallow i l'Oreneta a partir del text del Salm 84. I 500 anys enrere, Giovanni Pierluigi de Palestrina, una de les figures més significatives del Renaixement, va compondre l'Stabat Mater a 8 veus per doble cor, una representació intensa i commovedora del dolor de Maria a la creu.

És l'Stabat Mater a vuit veus del gran representant de la música del Renaixement a Roma, Giovanni Pierluigi da Palestrina. De la tradició musical cristiana, el cor Ars Nova Copenhagen, dirigit per Sophie Janin, també ens ofereix la temporal Ave Verum Corpus de l'anglès William Byrd, una pregària senzilla i sentida que ha tingut una profunda influència en tota la música religiosa occidental. I a continuació, un homenatge modern i elegant a aquest compositor del Renaixement, un dels més famosos i prolífics d'Anglaterra. A l'Ave Verum Corpus Reimagined, el compositor britànic Roderick Williams interpreta l'obra de William Byrd, reunint els seus fragments preferits de l'original en una versió nova i fascinant.

Hem sentit per aquest ordre l'Ave Verum Corpus de William Byrd i després l'Ave Verum Corpus Reimagined de Roderick Williams, un homenatge a Byrd fet 5 segles després. En aquest concert de Pasqua, el cor Ars Nova Copenhagen, dirigit per Sophie Janin, presenta un diàleg entre la música del Renaixement i obres de creació contemporània, i mostra així com la música vocal sempre té alguna cosa a dir sobre la tristesa i l'esperança del període pasqual. Fang Holmboe, un dels compositors vocals més importants de Dinamarca, afegeix una veu nòrdica al programa amb el seu Miserere, una partitura crua i fosca.

El cor Ars Nova Copenhagen, dirigit per Sophie Jenin, ens ha ofert el Miserere del compositor danès Fang Holmbo. Després d'aquesta composició de finals del segle XX, tornem a la tradició amb el compositor portuguès Manuel Cardoso, que segueix els passos de Palestrina amb les seves Lamentacions, una versió meditativa i commovedora de les Lamentacions de Jeremies.

Els components de l'Ars Nova Copenhagen, amb Sophie Janin al capdavant, ens han ofert una selecció de les lamentacions de Jeremies, del compositor portuguès del Renaixement Manuel Cardoso. El títol del concert prové d'una obra del compositor estatunidenc Nico Malley, un dels músics més moderns i més seguits actualment. Es tracta de l'obra No Resting Place, sense lloc de descans, una proposta molt interessant que s'inspira en les lamentacions renaixentistes i les combina amb testimonis moderns de la generació Windrush, els immigrants caribenys que van reconstruir la Gran Bretanya de la postguerra, però que més tard es van enfrontar al racisme sistèmic i a la reubicació forçada. A través de la seva música, Nico Malley explora la lluita universal i contemporània per la identitat i la pertinença.

No Resting Place, sense lloc de descans, una proposta de Nick O'Malley que explora la lluita universal i contemporània per la identitat i la pertinença a partir de testimonis de la generació Windrush. Avui, el Cor Ars Nova Copenhagen ens ha presentat una col·lecció d'obres que exploren els temes de la tristesa i el consol, posant de costat obres del Renaixement i creacions modernes. El concert s'acaba aquí, però encara hi ha lloc i temps per un bis, una peça fora de programa. És un dels motets sobre temes gregorians Ubi Caritas de Maurice Durifler.

0: És un dels motets sobre temes gregorians de Maurice Durufle, Ubi Caritas. El bis que han triat el cor Ars Nova Copenhagen i la directora Sophie Janin per posar punt final a aquest concert de Pasqua que ha explorat la tristesa i el consol a partir d'un diàleg entre la música del Renaixement i la creació contemporània. Hem sentit obres de Palestrina, Bird i Cardoso, entrelligades amb la producció de Mali, Shaw, Holmboe i Roderick Williams. Concert enregistrat per la ràdio danesa l'abril del 2025 a l'Església de la Trinitat de Copenhagen. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Continuem la nostra programació, ara amb l'Oda pel dia de Santa Cecília, la cantata que Georg Friedrich Händel va compondre el 1739, dedicada a la patrona dels músics. En sentim la versió del cor i l'orquestra de King's Consort amb els solistes Caroline Sampson, soprano, i James Gilchrist, tenor, i amb la direcció de Robert King.

S'acaba aquí l'Oda pel dia de Santa Cecília, cantata de Georg Friedrich Händel, que hem sentit interpretada pels solistes Caroline Sampson, soprano, i James Gilchrist, tenor, amb el cor i l'orquestra de King's Consort, sota la direcció de Robert King.

Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música. Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta. Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

0: Sigueu benvingudes i sigueu benvinguts a una nova edició d'Una tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música, programa que fem possible per 24a temporada seguida, Oriol Pinart, el muntatge musical i qui us parla, Jaume Radigales. Recordeu que estem dedicant una nova temporada a un repàs, als millors cantants, les millors cantants que varen protagonitzar el que anomenem l'edat d'or de la fonografia, gravacions, la majoria en estudi, entre els anys 50 i l'any 2000, que dona pas al segle XXI, és a dir, l'esclat de l'estereofonia i el gran moment del disc compacte. Avui parlarem del que segurament podríem definir com el més aristocràtic dels baixos barítons, un home de veu noble, de fraseig immaculat i de presència sempre senyorial. Un home amb interpretacions que alguns acusen de ser un pèl fredes, però que estan revestides per un absolut domini tècnic. El gran cantant belga José Van Damme, a qui dedicarem els propers 55 minuts d'aquest programa que ara comença i que ho fa així.
1: Amoroso, notte, giorno, di giorno, girando.

José Van Damme és un baix baríton belga nascut a Brussel·les el 25 d'agost de 1940. Un cantant que, com a verdader nom, és Joseph Van Damme, amb doble M i una E final. Als 17 anys va ingressar al Conservatori de la capital belga, on va estudiar amb Frederic Anspach. Un any més tard es va graduar amb diplomes i amb grans reconeixements i premis pels seus dots operístics. I, de fet, ben aviat va debutar a l'òpera com a Don Basilio en unes interpretacions memorables del Barber de Sevilla de Rossini a l'Òpera de París. S'hi va estar com a membre de la companyia estable fins l'any 1965 i va ser allà on va cantar per primera vegada un paper principal, en aquesta ocasió l'Escamillo de la Carmen de Bizet, un paper que enregistraria en diverses ocasions i que també interpretaria en escena. Ara, precisament, en sentirem la interpretació que va fer l'any 1976 de l'ària dels couplets d'Escamillo, Votre Toast, en el segon acte de l'òpera, amb l'acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Londres i la direcció musical de Georg Solti.

0: Votre toast, el brindis, els couplets d'Escamillo, el segon acte de l'òpera Carmen, de Georges Bizet, amb la veu del baix baríton belga José Van Damme, en aquesta ocasió en una gravació de 1976 dirigida per Georg Solti davant l'Orquestra Filarmònica de Londres. Estem parlant del José Van Damme dels anys 60 i després de l'estada a l'òpera de París, on després tornaria per ser una de les estrelles principals del teatre de la capital francesa. Abans, però, José Van Damme es va establir a Ginebra, on va ser membre de la companyia del Gran Teatre de la ciutat suïssa. Va ser allà l'any 1966 on va protagonitzar l'estrena mundial de l'òpera La mare culpable, La mère coupable, de Darius Milhaud. La tercera part, de fet, de la trilogia original de Beaumarchais amb Figaro com a protagonista, és a dir, la tercera part del que seria El barber de Sevilla i immediatament després de Les noces de Figaro. Va ser Lorin Maazel, un director molt important en la trajectòria de José Van Damme, qui el va convidar també a enregistrar l'òpera de Maurice Ravel, L'hora espanyola, per un gran segell en el que després José Van Damme protagonitzaria d'altres gravacions. Estem parlant de la Deutsche Grammophon. I l'any 1967, Maazel, que aleshores dirigia l'òpera alemanya, la Deutsche Oper de Berlín, el va convidar també a formar part d'aquesta companyia, i això duraria fins al 1973, quan Van Damme tornaria a París, on va ser una de les seves grans estrelles. I va ser-ho precisament en grans papers mozartians, com per exemple el Leporello o el Don Giovanni de l'òpera de Mozart, o també el Figaro de Les noces de Figaro. Ara sentim precisament de Les noces de Figaro l'ària conclusiva del personatge principal, és a dir, Non più andrai, amb la interpretació de José Van Damme davant de l'Orquestra Filarmònica de Viena dirigida per Herbert von Karajan en una gravació de 1979.
1: Giorno di giorno girando.

0: Era José Van Damme en aquesta interpretació antològica del Non Pio Andrai, l'ària conclusiva del primer acte de Les Noces de Figaro, amb l'acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Viena dirigida per Herbert von Karajan en una gravació de 1979. Aquest any seria el del rodatge de l'òpera Don Giovanni, una òpera de Mozart que prèviament es va enregistrar a París al servei de la banda sonora de la pel·lícula dirigida per Joseph Losey, en què en aquesta ocasió José Van Damme interpretaria el paper de Leporello al costat del Don Giovanni de Ruggero Raimondi, de l'Elvira de Quirite Canova, de la dona Nadette de Moser, de la Zelina de Teresa Berganza i un llarg etc. Seria novament Lorin Maazel el director musical d'aquesta banda sonora enregistrada a l'església d'Ullivan de París, on es faria aquest enregistrament. Sentim precisament d'aquesta versió de l'òpera de Mozart l'ària Madamina i el Catálogo Ecuesto. Fixeu-vos aquí amb la gran capacitat de Van Damme, no només amb el domini tècnic i l'emmotllament a l'estil propi de Mozart, sinó amb els matisos que sap donar amb la quantificació de les dones que formen part del catàleg de Don Giovanni i també amb els matisos que dona a la Piccina, a la Grande, és a dir, a tots els diferents, les diferents tipologies que narra Leporello a Don Elvira en el catàleg de dones seduïdes per Don Giovanni. És, la, podríem dir, el gran encert de José Van Damme al servei d'aquest minuciós detallisme que és inherent a la partitura mozartiana.
1: Ara mira, il catalogo è questo, delle belle chiamo il padron mio, un catalogo è che ho fatio, osservato.

torna a establir-se a París, o d'alguna manera torna a ser un home vinculat a l'Òpera de París, per bé que també va debutar en altres institucions, teatres o festivals, com per exemple el de Salzburg, on havia debutat l'any 1968 en el paper de Tempo en la representació di Anima e di Corpo d'Emilio de Cavalieri, i altres interpretacions en aquest festival moltes vegades dirigides per Herbert von Karajan, i que van incloure, per exemple, les òperes Fidelio, on interpretava el paper de Don Fernando, el Figaro, de les noces de Figaro, el Goló, del Pelias i Melisande, l'Enfortes de Parsifal, o l'Holandès, de l'Holandès Errant, de Richard Wagner. Precisament, sentim ara el gran monòleg de l'Holandès, Die Frist ist en una gravació feta a l'Òpera de Brussel·les, al Teatre de la Moneda, on, evidentment, per raons també d'afinitat patriòtica, José Van Damme va desenvolupar gran part de la seva carrera. En aquesta ocasió, el monòleg és interpretat per Van Damme en el context d'unes representacions fetes l'any 1984 i dirigides musicalment per Sylvain Kamberling. Novament aquí, el domini idiomàtic, en aquest cas de la llengua alemanya, permeten a Van Damme incidir en els mil matisos del turment psicològic del personatge de l'òpera wagneriana.

El gran domini idiomàtic, en aquest cas de l'alemany, el servei de Die Frist ist um, el monòleg de l'holandès en holandès arran de Richard Wagner amb la interpretació de José Van Damme davant de l'orquestra del teatre La Moneda de Brussel·les dirigida per Sylvain Kamerling l'any 1984. I l'any següent interpretaria el paper dels quatre dolents o els quatre diables de l'òpera Els contes de Hoffmann de Jacques Offenbach, interpretació memorable sempre amb aquesta llengua francesa dominada per José Van Damme, malgrat una certa nasalitat en l'emissió. I és un dels aspectes tècnics que alguns han discutit, si bé les interpretacions de Van Damme són sempre impecables. Ho és també aquest Cintill Diamant, que de fet és una ària apòcrifa, com sabem, de l'òpera d'Offenbach i que de fet pertany a una altra, a una opereta anterior del compositor franco-alemany. Gravació, com dèiem, de 1985.

Així responia al públic del Teatre La Moneda de Brussel·les aquesta memorable interpretació que feia José Van Damme de l'ària Cintil Diamant, que pertany a la versió apòcrifa dels contes de Hoffmann de Jacques Offenbach, en aquesta ocasió gravació de 1985. Com dèiem, el Teatre de la Moneda de Brussel·les ha estat una de les places habituals de José Van Damme, on ha provat d'interpretar un repertori que possiblement no escau exactament al seu timbre, a la seva veu, ni tampoc per qüestions de llengua, com és el cas del rus del Boris Godunov de Mussorgsky. Malgrat tot, la interpretació que fa del personatge titular és notable. En aquesta ocasió, el moment, el monòleg de la coronació que sentim en aquesta gravació feta al Teatre Belga de l'any 1986 amb direcció musical de Michael Schoenwandt.

Escena de la coronació del Boris Godunov de Modest Mussorgsky amb la veu de José Van Damme amb acompanyament de l'Orquestra de la Moneda de Brussel·les dirigida per Michael Schoenwandt en aquesta interpretació feta al mateix teatre de la capital belga l'any 1986. I tornem al repertori habitual de José Van Damme, com pot ser, per exemple, el de l'òpera francesa o, en aquesta ocasió, franco-italiana, com és el cas del Felip II, Philippe II, en la versió original en francès del Don Carlo de Giuseppe Verdi, i en aquesta ocasió amb l'ària Elle ne m'aime pas, que obre el quart acte de la versió original francesa de l'òpera verdiana. En aquesta ocasió, una gravació feta a l'òpera de París, on José Van Damme va comptar com a companys de repartiment, entre d'altres, el tenor Roberto Alagna en la pell de, del fill del rei Felip II, Don Carlos o Don Carlo. Escoltem aquest enregistrament en què, novament, el domini del fraseig i el domini idiomàtic, la claredat en la dicció, són part dels signes d'identitat de les interpretacions de José Van Damme, que aquí compta amb la direcció musical d'Antonio Pappano.

Elle ne m'aime pas, l'ària de Felip II en la versió original en francès del Don Carlos de Giuseppe Verdi, en una gravació de 1996 feta a l'Òpera de París, dirigida per Antonio Pappano. L'any 1983, Olivier Messiaen va destinar el paper de Sant Francesc de l'Òpera Sant Francesc d'Assís a José Van Damme i en va fer interpretacions de referència des de l'estrena fins al 2004 en diversos teatres i festivals. Ara sentim la gravació de 1998 amb la Lee Orquestra, dirigida per Ken Nagano, d'aquest extracte de l'acte segon, Frères oiseaux en tout temps et lieu, el monòleg de Sant Francesc adreçat als ocells.

Fragment del monòleg de Francesc en el Sant Francesc d'Assís d'Olivier Messiaen del segon acte, Frères Oiseaux en tout temps et lieu, la veu de José Van Damme amb l'acompanyament de l'orquestra Allé dirigida per Ketna Kanno en una gravació de 1998. I ens acomiadem, no sense abans recordar un fermall d'or en el que és la síntesi interpretativa de José Van Damme davant d'allò que ha cantat. Per exemple, aquestes frases conclusives de l'àrea del catàleg del Don Giovanni que canta Leporello a partir del moment Purque porti la gonnella, voi sapete cosa fa. És a dir, en el moment en el que porta faldilla, n'hi ha prou que porti faldilla i ja sabeu què és el que fa.

També vull saber el que fa aquest realitzador Jaume Radigales quan arribem a aquesta hora a tancar el programa, no sense abans recordar la col·laboració d'Oriol Pinart al muntatge musical a la sintonia de Catalunya Música. Això ha estat Una tarda a l'Òpera. Gràcies per la vostra atenció i sigueu feliços.

Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol, a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló, proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja, en directe a Catalunya Música. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. Avui tornem cap al Festival Jazz Tag i aquests dies de jazz de la ciutat de Leverkusen en l'edició del 2024, per sentir l'actuació d'una de les ambaixadores de la cultura portuguesa, la cantant Cristina Branco. La seva aproximació al fado ha obert la tradició a influències diverses, també la jazzística, i al concert d'avui podrem sentir els seus arranjaments de fados tradicionals i de fados de nova creació amb una gran obertura de mires i amb l'acompanyament de la banda que integren el guitarrista Bernardo Romau, el contrabaixista Bernardo Moreira i el pianista Luis Figueiredo, tres músics habituals tant a l'escena jazzística com a la de la música popular portuguesa. La ràdio de l'Oest d'Alemanya va gravar aquest concert a l'Erlunghaus de Leverkusen el 8 de novembre de l'any passat.

Nascuda a Almeirim, al centre de Portugal, el 1972, Cristina Branco fusiona el fado tradicional amb el jazz i la música popular d'altres indrets del planeta. Sensible també a la poesia dels autors portuguesos, ha incorporat nous textos al gènere tradicional i fa també nous arranjaments dels fados clàssics per obrir-los al llenguatge contemporani. Tota una experiència la que avui viurem amb aquest concert des de l'Erholungshaus de Leverkusen, que és a punt de començar.

0: Thank you. Thank you so much. Good evening. It's wonderful to be here.
1: Cristina Branco està saludant ara mateix el públic dels Jazz Tage de Leverkusen i explicant que el repertori que sentirem al concert d'avui està vinculat d'alguna manera a la tradició des de perspectives diverses. Han començat el concert amb Rio de Nuvens, de la compositora, poetessa, activista i política lisboeta Natalia Correia, i el seguiran amb Liberdade, que és una cançó d'una de les grans fadistes dels nostres dies, de Teresinha Landeiro.

0: Thank you so much. Well, I think it's important to tell you that
1: Cristina Branco agraeix els aplaudiments del públic de Leverkusen i explica que el fado té fins a 180 varietats musicals. A més, té 6 estils poètics que es poden adaptar a aquesta gran quantitat de varietats. Ella, com a membre de la nova generació de músics que s'han aproximat al fado, està buscant noves maneres d'arranjar els tradicionals i de donar-los una nova dimensió, fins i tot d'elevar-los. El fado tradicional que ens proposa ara, d'Amàlia Rodríguez, és Trago fados no sentidos o Porto els fados als sentits.

0: somehow in the middle of all this tradition.
1: Cristina Branco explicant que en algun moment de la seva carrera es va trobar amb la cançó amb la qual seguiran, que no és un fado en absolut, però que hi fa referència perquè el compara amb el tango. És Ya més que tangos a París.

0: Thank you. Thank you. I would really love that you can listen.
1: Aquesta és Cristina Branco, que ens demana que escoltem amb atenció la peça amb la qual seguiran, que és una versió instrumental d'un fado tradicional de la regió de Coïmbra, Antonio Marinero.

0: Thank you so much. Well, in this next,
1: el compositor i lletrista lisboeta Pedro da Silva Martins és l'autor d'aquest fado, Nau a Ponte Semnos, una de les seves contribucions al repertori contemporani del gènere que ha renovat al costat de la banda Deolinda. Tot i que els fados acostumen a ser cançons tristes, ens explica Cristina Branco que de vegades també tenen sentit de l'humor. La següent cançó és un exemple. Ens parla d'una monja joveneta que té dubtes sobre la seva fe. És L'infern del cel.

L'infern d'Odisseu o l'infern del cel de Pedro da Silva Martins. El concert segueix amb Agua e Mel, de Miguel Ramos.

0: Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much.
1: Oh. Entusiasme del públic de Leverkusen amb aquestes versions renovades dels fados de Cristina Branco, que explica ara que la següent cançó del repertori, la música i la lletra, ens parlen del mar, de mariners, de l'amor. El meu amor és un mariner.
0: My love is a sailor. Meu amor és mariner.

0: to say goodbye.
1: Cristina Branco agraeix els aplaudiments just abans de cantar la que oficialment hauria de ser l'última cançó del concert. Agraeix l'organització dels dies de jazz de Leverkusen, que hagin convidat al seu projecte, tot un honor per a la banda, i espera que siguin una mica laxes amb el temps i que els deixin fer un parell de propines si el públic li ve de gust. Sigui com sigui, la cançó que han triat per tancar, tècnicament, és un fado de José Alfredo dos Santos Moreira, un fado antic, un fado en l'estil més clàssic i ortodox, un fado menor. És Els teus ulls són dos ciris.

0: Thank you so much. Thank you very much. God bless you all.
1: Ovació tancada, ja ho sentiu, per a Cristina Branco i la seva banda, després de la versió de tot un clàssic del repertori del fado. Os teus ollos saudos sirios, un fado menor, un dels tres modes del fado que s'associa a la tristesa, a la pèrdua, a l'absència, l'amor impossible, el que coneixem com a saudade.
0: You're wonderful. Thank you. You're awesome. I always have good souvenirs from Germany.
1: Sembla que Cristina Branco ha cedit els aplaudiments del públic perquè ha tornat a agafar el micròfon, agraint aquest entusiasme del públic alemany. La música, i especialment el fado, tracten del silenci i de la seva importància dins seu. És per això que aquesta altra cançó ens parla del silenci dins el fado.

0: thank you for tonight. Thank you so much. You're beautiful. Thank you. Thank you.
1: Cristina Branco ha portat la tonada de la Luna Llena fins al seu terreny del fado contemporani per tancar el concert. Amb el lirisme i la melancolia de les seves versions, que hem estat sentint avui acompanyades per Bernardo Romau a la guitarra portuguesa, Bernardo Moreira al contrabaix i Luis Figueiredo al piano. Una banda que incorpora als seus arranjaments elements d'altres gèneres musicals, del jazz, de la música de cambra i fins i tot, com sentíem, del folk llatí. Noves sonoritats, sense perdre l'essència introspectiva i melangiosa del gènere, de les quals hem pogut gaudir avui gràcies a aquesta gravació que ens ha fet arribar a la ràdio de l'Oest d'Alemanya. La feia el 8 de novembre del 2024 a l'Erolunghaus de Leverkusen.

0: Avui ho deixem aquí. També des d'aquests dies de jazz de Leverkusen, demà us proposarem l'actuació d'una de les grans vocalistes dels nostres dies, Cecile McLaurin-Salvant, amb el seu trio Sullivan Foerner, Yasushi Nakamura i Kyle Poole. Extraordinari concert que no us heu de perdre. Jo us hi espero aquí, al nostre club, amb en Josep Aymí com a pilot tècnic. Fins demà.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Sobirà.
2: Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música.

Continuem ara sentint l'obertura Leonora número 3 en do major, opus 72A de Ludwig van Beethoven, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Nova York, dirigida per Leonard Bernstein. L'enregistrament és del 1970.

L'Orquestra Filarmònica de Nova York, dirigida per Leonard Bernstein, en un enregistrament de l'any 1970, ens oferia l'obertura l'Onora número 3 en do major, opus 72A de Ludwig van Beethoven.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La nostra selecció continua amb la sonata per violí i piano número 1, opus 13, de Gabriel Fauré. Els intèrprets són la violinista Ariadne Daskalakis i el pianista Roglic Ishay.

0: Hem sentit la sonata per violí piano número 1, opus 13, de Gabriel Fauré, en la versió de la violinista Ariadne Daskalakis i el pianista Roglic Ishay.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. El que sentirem a continuació és la missa en do menor, la gran missa Kyrgyz 427 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió de Sylvia McNair i Diana Montaga, sopranos, Anthony Ralph Johnson, tenor, i Cornelius Hauman, baix, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, dirigits per John Elliott Gardiner.

0: S'acaba aquí la missa en do menor, gran missa, Kyrgyz 427 de Wolfgang Amadeus Mozart. N'hem sentit la versió de Sylvia McNair i Diana Montague, sopranos, Anthony Rolf Johnson, tenor, Cornelius Hauptmann, baix, el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, dirigits per John Elliot Gardiner.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Per continuar, us convidem a sentir el concert per piano número 1 en re major, opus 10, de Sergei Prokofiev. Els intèrprets seran el pianista Boris Berman i l'orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Neeme Järvi.

0: Acabem de sentir el pianista Boris Berman amb l'orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Neeme Yerby, interpretant el concert per piano número 1, opus 10, de Sergei Prokofiev.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Continuarem la nostra programació ara sentint el Requiem en do menor de Luigi Cherubini en la versió dels Ambrosian Singers i la Filharmonia Orchestra. Dirigeix Riccardo Muti.